0: Les entrevistes aquí a Actualicat són de nou les protagonistes. Ara marxem a parlar una estona amb el cantautor Lecoq, que acaba de trobar, però fa molts poquets dies, el que és ja el seu segon disc dels grans, perquè és un disc que té 11 cançons. Hola, Lecoq, i benvingut aquí a Actualicat.
1: Hola, bon dia, gràcies per acollir-me.
0: Un plaer. Primer de tot, per què aquest títol de Sucre? És un disc dolç?
1: És un disc agradolç, podria dir. O sigui, m'agradava doncs, posar com una paraula concisa, no? Perquè sempre he jugat amb la traducció en el francès i el català i també és una paraula que no cal traducció, no?, en aquest cas. Llavors, en realitat, Sucre per mi simbolitza la desinhibició, aquestes sensacions pures que tenim en el moment de l'adolescència, i ha sigut una de les meves fonts d'inspiració, no?, recordar una mica tot aquest moment de transició on tots els símbols que et rodegen doncs, comencen a cobrar un altre sentit i comences a relacionar-te amb les altres persones, etc. Llavors, per mi, Sucre representa aquest moment, no?, de tota aquesta llibertat i desinhibició i innocència que muta, diguéssim.
0: I concretament de què parlen doncs, les 11 cançons, així de forma genèrica, de les 11 cançons d'aquest disc?
1: El que m'he trobat és que buscant plasmar aquestes sensacions en música, doncs he acabat com recordant sensacions, això, no?, que d'eufòria, de llibertat, potser de primers enamoraments, etc. Llavors, cada cançó doncs, té una petita càpsula emocional d'aquell moment, no? També durant la composició del disc vaig visitar la que va ser la meva primera escola. Llavors, bueno, com aquest ventall d'emocions que tens quan en el moment de la pubertat, no? Parla una mica d'això. Tot i que al final això és un punt de partida i tot es va esplaiant, no? Per exemple, hi ha un dels temes que es diu Amazona, que de fet he cantat amb en Roger Mas, que parla del llibre Cavalls Salvatges. Vull dir que al final això es va expandir, no?, i arriba a límits que al principi no tenia tan posats, no?
0: Lecoq, ens parles de les lletres de les cançons, però en quant al so, has passat, podríem dir, en línies generals, de l'indie al funky?
1: Pues potser no diria tant. Sí que hi ha una intenció de fer unes cançons més animades, fins i tot ballables, i que en directe es poguessin defensar d'una forma diferent, no? Que no fos un viatge tan introspectiu, sinó que, a més, externalitzar tota aquesta energia que hi ha dins la banda, no?
0: El disc Sucre, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Doncs, com sempre, tinc la fortuna de tenir com amics que estan molt a prop i que poden complir totes les funcions. Llavors, l'han produït l'Emili Bosch, que és el baixista també de la banda de Lecoq, i en Jordi Mora, que és també el que ha mesclat el disc. Això s'ha fet a l'estudi del Sono Moretti, a Cursà, molt a prop de la Bisbal. També s'han gravat algunes parts a Casalinda, que és l'estudi del Scalavento, que també són amics. I també vam acabar gravant algunes coses el nou estudi que tenen, de fet, l'Emili i en Jordi a la Bisbal, que és Rossònic. Llavors tot queda una mica a casa, no?
0: Abans comentaves com a col·laboració la d'en Roger Mas, però has tingut alguna que altra més, no?
1: Sí, és el primer cop també que hi ha una col·laboració amb una noia francesa, que es diu Morea, que canta en una cançó del disc, ella és de París. I també hi ha en Pau Ahí, amb el nom artístic Folk, que intervé en una de les cançons que apareixen al disc. Llavors hi ha aquestes tres col·laboracions.
0: I en quant als músics, quins músics t'han acompanyat? A part del Pedro Campos, suposo que al baix, no?
1: La majoria són els que m'acompanyen en directe. Uh-huh. Llavors hi ha en Marcos Codrà a la bateria, l'Aleix Bou a les percussions, en Pedro que va fer alguns baixos, i

0: i l'Emili, el productor, també els teclats, no? Mm. Jo vaig fer més les parts de veu, guitarra i també algun teclat en el disc.
1: Ja per acabar, la Coca, suposem que ja a punt també per presentar aquest nou disc en directe, no?
0: Sí, moltes ganes ja de començar aquesta gira. Més, és el que et deia, és un disc que bàsicament l'hem pensat per poder-lo defensar dalt dels escenaris, no? Llavors, el mes de maig comença la gira. Tenim algunes dates anteriors, però una de les dates importants serà el 28 de maig a la Sala Laut, a Barcelona. Mm.
1: Dins del Festival Empremtes, no?
0: Sí, exacte, sí.
1: I per aquí també tenim apuntat més concerts de la Coca a partir també del mes de juny. Juny-juliol, doncs, estarà l'Empordà Music Festival, estarà també el Festival Terrer, el Vida Festival, el Cruïlla, i també trobem aquí que actuarà el Festival Alt Acústic. O sigui que, per començar, doncs, més que bé, no, la Coca?
0: Sí, sí, la veritat és que hi ha molta feina darrere, no? I quan surten així tantes dates seguides, doncs, no sé, emociona i realment tenim moltes ganes de començar aquesta gira i esperem que el ritme de concerts no pari.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, la Coca té ja al mercat el seu segon disc gran, dient gran perquè, per exemple, l'any passat va treure també un EP. El títol és Sucre i ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals. I bé, en directe, doncs, com hem estat comentant, de manera especial a partir del mes de maig estarà donant voltes i voltes arreu de la nostra geografia per tal de presentar aquest disc. La Coca, gràcies per haver-hi estat aquests minuts amb nosaltres i et desitgem el millor.
0: Moltes gràcies. Una abraçada a tothom.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Algunes recomanacions per aquest proper cap de setmana. Comencem per divendres, a partir de les 8 del vespre, David Ros al Parc de Can Soler i de Cal Arnús de Badalona. A 2:15, Pep Lladó al Teatre Gaudí de Barcelona. 10:15 de la nit, en Ginestar, a les escales de la Catedral de Girona. Passem ja a dissabte. Anna Andreu actuarà a partir de 1:15 del migdia al Monestir de Sant Pere de Casserres. També dissabte, mitja hora més tard, a partir de 1:00 del migdia, Le Coq a la plaça del Monestir de Sant Feliu de Guíxols. A les 6:00 de la tarda, Ramonets al Teatre Bartrina de Reus. A les 7:00 de la tarda, Sexeni i Alosa al Parc de Can Soler i de Cal Arnús de Badalona. Els Amics de les Arts, a 8:15, a les escales de la Catedral de Girona. I mitja hora més tard, a l'aparcament de les Piscines Municipals de Tarragona, actuació dels Pets. 9:15, La Gossa Sorda a la plaça de Bous de Palma, a Mallorca. A les 9:00, Joan Miquel Oliver

Joan Ferran Palau. També diumenge, a partir de les 6 de la tarda, actuacions de Mishima i també de Guillem Roma. A la mateixa hora, a les 6 de la tarda, Judith Nederman i la Geosinfonia. I acabem en diumenge i ho farem amb tres recomanacions més. A les 6 de la tarda, també, Búhos a les escales de la Catedral de Girona. Exili a Elba, a la llar d'Amposta, a les 7 de la tarda, i per últim la segona actuació de Búhos a les escales de la Catedral de Girona serà a 9:15 del vespre. It's

0: Notícies a Actualicat.
1: Selva nua, ens aturem indefinidament. Després d'un trajecte de 6 anys, hem decidit parar per mirar endins i cuidar-nos, encara que ho estem processant, però sens dubte mirar enrere ens fa posar la pell de gallina. Hem viscut coses que mai hauríem imaginat i només us podem donar les gràcies per acollir la nostra música amb tant d'amor i també per la confiança que ens heu regalat des del primer dia. Així comença el comunicat dels lleidatans Selva Nua anunciant una aturada indefinida en la seva activitat musical. Això sí, ho fan amb una gira de 4 concerts de comiat que culminarà el proper 18 de juny amb un concert final a la sala Razzmatazz de Barcelona i que passarà abans per Lleida el dia 10 de maig als Camps Elisis per

Sabadell el 28 de maig al Festival Observa i per Santa Coloma de Queralt el 30 de maig dins del Festival Maig.

0: parlem amb la cantautora Claudine, que acaba de publicar el que és el seu primer EP, que porta per títol Inútil. Hola, Claudine, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, què tal?
0: Primer de tot, Claudine, en aquest disc abordes de manera especial el tema de la depressió, no?
1: Sí, he volgut donar-li com una volta, una mirada lluminosa, i el que és un EP que fa un viatge des dels pensaments intrusius, com si diguéssim el judici que fan des de fora, el mateix que et dones tu mateix, passant per psiquiatres, medicines i de tot, fins a arribar a un punt en que et sents més o menys content amb tu mateix.
0: Mm-hmm. O sigui que aquest seria, doncs, el camí que recorre aquest EP, no?
1: Mm-hmm. Sí, són 5 cançons que fan aquest viatge, més o menys.
0: Claudine, de manera especial, ets de les que penses que ens hem de posar, en aquest cas, en mans dels professionals, no?
1: Doncs jo crec que sí que és important que qui ho necessiti faci algun tipus de teràpia, que hi ha molts tipus de teràpia, però evidentment quan arribem a algun estat en què es necessita un fàrmac hem d'acabar anant a una consulta d'un psiquiatre perquè és un desajust químic del cervell que evidentment necessita ajustar-se. I llavors jo sempre he defensat que l'ús dels antidepressius doncs, és necessari, però no és la solució, és com una crossa, jo li diria, no? Que et dona les eines i l'estabilitat com per poder treballar i millorar.
0: Inútil, el títol d'aquest EP és més que un disc perquè també forma part d'un espectacle titulat Inútil, un cactus i altres desastres. No és així, Claudine?
1: Sí, sí, és un disc que justament... O sigui, les cançons es van crear per aquest espectacle, que és un híbrid entre teatre, teatre musical i un concert teatralitzat, i llavors, clar, com que són cançons que tenen identitat pròpia, vaig decidir doncs, publicar l'EP perquè així primer que es pot fer una escoltada abans d'anar a veure l'obra, i si vas a veure l'obra i t'ha agradat, doncs després sempre pots tornar a escoltar les cançons.
0: En aquest espectacle, Claudine, ha estat creat per tu i alguna persona més?
1: Sí, l'hem creat conjuntament amb l'Alícia Serrat, que és una dramaturga i directora catalana, i bueno, ella també ha fet algunes de les cançons amb mi, i ara mateix doncs, em fa la direcció, justament m'enxampes a la meitat d'un assaig, i res, amb ganes de poder estrenar el dia 7 de maig aquí a Barcelona.
0: I qui t'acompanya a l'escenari?
1: Doncs estic molt ben acompanyada pel Pau Oliver, que tocarà el piano, cantarà i fa molts personatges, i per la meravellosa Nila Padró, que també toca la guitarra, canta i fa molts altres personatges. I llavors jo també toco la guitarra, canto, i faig el personatge de la Cristina, que és la noia protagonista de l'espectacle.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, l'espectacle Inútil, un cactus i altres desastres, a partir del dia 7 de maig i fins al 31 també de maig, al Teatre Maldà de Barcelona. Parlant un xic més sobre l'EP, Claudine, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Doncs he comptat un altre cop amb l'Albert Solà, que... Sempre hem treballat plegats i estic molt contenta. I hem gravat en el seu propi estudi. I després hem fet la mescla i màster a The Sound of Wood, que ha fet la feina d'enginyer, l'ha fet l'Aniol Vestit, que és un crac, i estic supercontenta de la decisió que he pres.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, Inútil, el primer EP de Claudine, ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals, i l'espectacle Inútil, un cactus i altres desastres, us tornem a recordar que el Teatre Maldà de Barcelona entra el 7 i el 31 de maig. Claudine, un plaer el compartir aquests minuts amb tu i moltíssima sort.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Notícies a Actualicat.
1: Joan Dausà va iniciar el passat dissabte, dia 25 d'abril, la gira de presentació del seu nou disc Immortals amb una sorprenent posada en escena que va emocionar els més de 6.000 espectadors que van omplir de gom a gom el pavelló de Fontejau dins la programació del Festival Estrenes de Girona. El cantant va iniciar el concert amb Welcome to my party, el tema que obre el seu nou treball discogràfic i que és una invitació a sumar-se a la celebració grupal que vol generar i transmetre la seva nova gira. En la primera part de l'actuació, l'artista va anar desgranant temes del seu nou disc, com De cor i de genolls, Els temps tornen a canviar o No val la pena cridar. A mig concert, Joan Dausà va sorprendre el públic quan va baixar a l'escenari per interpretar algunes cançons tot sol al piano envoltat dels espectadors. El cantant va tornar a pujar a l'escenari per tancar la nit amb alguns dels seus grans clàssics, com Judit, La gran eufòria o Jo mai, mai. Un dels moments de la nit va ser la coreografia conjunta protagonitzada pels 6.000 espectadors que van ballar un haka dirigits pel propi cantant. La nova gira, doncs, que ja ha venut més de 20.000 entrades, continua per festivals com el Terramar, els Sons del Món o el Cabró Rock, una gira que suposarà un salt endavant en la carrera professional de l'artista, amb actuacions plantejades com els seus directes de gran format del Palau Sant Jordi i també del Vista Alegre de Madrid.

Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau. Tens un exèrcit de

0: I estem ja dins de la secció Ponts per la Humanitat. I els llibres en són un gran pont. Just fa 10 dies que vam fer... va ser Sant Jordi. Dia ben senyalat en el nostre calendari per regalar roses i sobretot llibres. I avui he pensat, parlem de llibres, d'autors, d'editorials. Realment encara llegim llibres? I en una sorpresa m'he trobat. La Catalunya Cristiana del passat diumenge 19 d'abril porta el títol Renaixença Literària Espiritual. I en la seva secció, primer pla, comença dient: potser sorprendrà a més d'una persona que les llistes de llibres més venuts en els darrers mesos hi hagin als primers llocs obres de temàtica religiosa i o espiritual. Avui dia es constata en la societat una perceptible renaixença per la recerca del sentit de la vida, i la literatura és un dels àmbits, juntament amb la música i el cinema, que reflecteix més bé aquesta tendència. Hi ha un esgotament de la societat consumista. Estan emergint amb força els valors postmaterialistes, i no solament a Catalunya, també al conjunt d'Europa. Hi ha un anhel de sentit, de propòsits nobles, de vida plena. Constatem que el model de felicitat que proposa la societat actual no omple ningú, sinó més aviat al contrari, frustra i decep. Hi ha una recerca de sentit que s'articula en diferents nivells, però mentre hi ha anhel, hi ha esperança. Així ho explica el filòsof i teòleg Francesc Torralba, autor de llibres com El sentit de la vida, de l'editorial Ara Llibres, o Benaurats, per als agnòstics, de l'editorial Fragmenta. I Anatomia de l'esperança, el llibre d'enguany, i que ha obtingut el Premi Josep Pla. Ell continua dient-nos: la recerca de la felicitat és inherent a la condició humana. La set d'una vida amb sentit és comuna a tots, encara que no tots participem del mateix sentit. Hi ha el sentit immanent, però també el sentit transcendent. El sentit ens posa en moviment, ens motiva a viure i a vèncer obstacles, a transcendir el present, a anar més enllà del jo per entregar-nos a una causa superior, a un fi noble. Transcendir és anar més enllà, elevar-se, pujar, ascendir. Quan ho fem, tenim més visió panoràmica i més comprensió de qui som i què hem vingut a fer en el món. Aquesta mateixa opinió la comparteix l'escriptor i guionista Oriol Jara, autor de llibres com Per què crec en Déu, de l'editorial Destino, La conversa amb Déu, de l'editorial Albada, o 10 raons per creure en Déu, també d'Albada. Fa anys i panys que hi ha una falera dels catalans i de molts europeus per l'espiritualitat. No és nou. Això ha provocat l'augment exponencial del budisme, del ioga, del reiki, del paganisme, amb persones molt influïdes per prejudicis anticatòlics. El que ara avui en dia està passant és que els joves, alliberats de les idees de la generació anterior, estan veient Jesús com allò que els dona sentit. Déu no és un refugi, sinó la veritat que et permet articular tota la teva vida sobre una base sòlida. Jara posa en relleu que molta gent s'adona que el materialisme salvatge és una mentida. Tothom, qui més qui menys, ha pogut percebre en algun moment que el cosmos no comença i acaba en les coses materials. Cada cop hi ha més gent conscient que el món és més rar del que pensem, però que pensar no hauria de ser rar. En aquesta situació, Crist es manifesta com allò que fa que tot encaixi. I això, en un temps inestable, és una benedicció molt gran. L'editora de l'editorial Albada, Carlota Comella, considera que hi ha clarament revifalla de l'espiritualitat en el nostre temps. Vivim en una societat accelerada, marcada per la incertesa, la sobreinformació i una certa fragilitat emocional. En aquest context, moltes persones, creients i no creients, sentim la necessitat d'aturar-nos, de fer silenci i de reconnectar amb preguntes profundes sobre el sentit de la vida. Aquesta recerca no sempre es formula amb un llenguatge religiós explícit, però sí que manifesta un desig d'interioritat, de coherència i de transcendència. Segons Comella, els llibres continuen essent un espai privilegiat perquè ofereixen temps, profunditat i diàleg interior. Els lectors busquen una resposta, a vegades més exigent, però que hi ompli molt més. Una lectura que els deixi rumiar, pensant que potser hi ha coses que poden ser diferents. La gent vol saber què és això que fa que l'autor o l'autora sigui feliç. En el fons, la revifalla de l'espiritualitat és això, una recerca de felicitat. Glòria Gaix, editora de la columna i de Destino Grup 62, expressa que els models tenen, les modes tenen un recorregut curt i sovint superficial. En canvi, la pregunta per la transcendència és estructural en l'ésser humà. Pot adoptar llenguatges diferents segons l'època, però no ha desaparegut mai. Crec que en tenen una set autèntica de transcendència en una societat molt tecnificada i hiperconnectada. Emergeix amb força la necessitat de silenci, de sentit, d'una mirada en profunditat cap a un mateix. Els llibres, assegura Glòria Gaix, ofereixen un espai de pensament que no és immediat ni fragmentari, sinó pausat i exigent. Quan un llibre espiritual funciona, és perquè el lector hi troba paraules que l'ajuden a posar nom a allò que ja intuïa, però que encara no sabia formular. I reflexiona el següent. Llegir és un acte de llibertat i d'atenció. En un món tan dispers, aturar-se a llegir és gairebé un gest contracultural. Implica aturar-se de debò, concentrar-se, dialogar i dialogar amb una veu que no és la nostra, i deixar-se qüestionar. Finalment, Joan Bové, el director d'Editorial Claret, afirma: és en moments d'incertesa com els que vivim avui a escala mundial quan sentim més la necessitat d'omplir el buit i el sense sentit que sovint deixen la desinformació, la crispació, les guerres, el patiment humà, l'odi, la violència, que està present en algunes paraules i actituds. En aquest context, els llibres de temàtica religiosa i espiritual poden aportar esperança, serenor i pau interior, justament allò que moltes persones necessiten escoltar i que sovint arriba en el moment oportú. Els lectors hi busquen valors, sentit i humanitat, i busquen obertura i diàleg, així com eines per ampliar el coneixement i el context que ens permetin superar la superficialitat i aprofundir la comprensió de la realitat en què vivim. I finalitzem la secció amb un àudio d'un llibre dels més venuts, Pregar amb Gaudí des de la Sagrada Família. S'acosta la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i podríem afegir-nos a la seva lectura i, sobretot, fer-ne pregària.
1: Soc en David Jou i us presento el meu llibre Pregar amb Gaudí des de la Sagrada Família.
2: Que dec a l'estímul d'una proposta editorial Claret. Aquest llibre està escrit en forma de poemes que són una forma propera a la pregària per la seva intensitat i la seva concisió. Cada poema va acompanyat d'una fotografia de la Sagrada Família referent al poema de què es tracta. Hi ha poemes en aquest llibre de contemplació, de celebració, de petició i de reflexió sobre la condició humana. Tots els poemes estan molt vinculats a la Basílica de la Sagrada Família, com és lògic. El primer poema que em va venir a la ment quan em van fer aquesta proposta va ser el de la porta del Pare Nostre, de l'Eucaristia, que és la porta central de la futura façana de la Glòria, i en la qual el Pare Nostre emergeix en català en grans lletres de bronze i en un centenar d'altres llengües en la seva invocació pel nostre pa de cada dia des d'aquesta porta central. Després hi ha pregàries relacionades amb cadascuna de les tres façanes, del naixement, de la passió i de la glòria, amb les grans torres dels apòstols, dels evangelistes, de Maria i de Crist, i amb les tres creus principals de la Sagrada Família, la del presbiteri, la de la façana de la passió i la que corona la torre de Crist. Després d'aquesta invocació a Crist, hi ha quatre poemes dedicats a Déu Creador a partir de l'interior de la Sagrada Família, de la presència de la natura, de la geometria, de la música i de la llum. Després venen set poemes relacionats amb l'Esperit Sant i amb la Basílica, l'ascens, el descens, a la interacció amb l'exterior, els fruits de la terra, els fruits de l'Esperit, i 4 i 5 poemes més, finalment, des de la Sagrada Família, pregant pels altres, en concret, pregant pels visitants, pels pobres, per les famílies, per la pau i pel mateix Gaudí. I el llibre es clou amb 3 evocacions de la celebració de consagració de la Sagrada Família de novembre de 2010. Voldria que amb aquest llibre el lector es pogués sentir proper a la Sagrada Família en la seva dimensió de lloc concebut per a la pregària, lloc concebut com a pregària, i que ens invita a anar més enllà de nosaltres i apropar-nos a la natura, apropar-nos als altres i apropar-nos a Déu.

0: I ara ja escoltarem la lectura de l'Evangeli d'aquest cinquè diumenge de Pasqua i el comentari que ens ha fet arribar el mossèn Joaquim Massagué. De l'Evangeli segons Sant Joan. Jesús digué als apòstols: que els vostres cors se serenin. Creieu en Déu, creieu també en mi. A casa del meu pare hi ha lloc i moltes estàncies. Si no hi fossin, us ho podria dir, que hi vaig a preparar-vos-hi estada. I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré amb mi, perquè també vosaltres estigueu allà on jo estic. I allà on jo vaig, ja sabeu quin camí porta. Tomàs li preguntà: Senyor, si ni tan sols sabem on vas, com podem saber quin camí hi porta? Jesús li respon: jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. I des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist. Li diu Felip: Senyor, mostra'ns el Pare i no ens caldrà res més. Jesús li respon: Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres i encara no em coneixes? Qui m'ha vist a mi ha vist el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no les dic pel meu compte. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me, jo estic en el Pare i el Pare està en mi. I sí, més no, creieu per aquestes obres. En veritat us dic, qui creu en mi també farà les obres que jo faig i encara em farà de més grans, perquè jo me'n vaig al Pare.
1: Les paraules de Jesús que acabem d'escoltar ressonen amb força en moments d'incertesa. Que els vostres cors se serenin no és una invitació a ignorar les dificultats, sinó a viure-les amb una confiança profunda. Jesús parla als deixebles abans de la seva passió, quan tot sembla trontollar, i els ofereix una promesa: no esteu sols, hi ha un camí i un destí. Quan diu: jo sóc el camí, la veritat i la vida, no proposa només una doctrina, sinó una relació. El camí no és un conjunt de normes, sinó una persona a qui seguir. La veritat no és una idea abstracta, sinó una experiència que es descobreix en el vincle amb ell. I la vida no és només existir, sinó viure amb sentit i plenitud. En el context actual, on sovint busquem seguretats immediates i respostes ràpides, aquestes paraules ens conviden a un altre ritme, el de la confiança. Creure no vol dir tenir-ho tot clar, sinó caminar amb esperança, fins i tot en la foscor. Jesús no promet una vida sense dificultats, però sí una presència que acompanya i sosté. També és significatiu quan diu: qui creu en mi farà les obres que jo faig. Això ens responsabilitza. La fe no és passiva, ens impulsa a ser testimonis d'amor, de servei i de justícia. Cada gest de bondat, cada paraula de consol, cada acció que construeix comunitat és una manera de fer present aquest camí. Així, aquest fragment ens recorda que enmig de les pors i dubtes podem trobar serenor en la confiança. No perquè tot estigui resolt, sinó perquè sabem en qui hem posat la nostra esperança. I això, en el fons, transforma la manera com vivim i com ens relacionem amb els altres.
0: I sí, aquest mes de maig, que és el mes de Maria, pregarem a la nostra mare amb les oracions que molts coneixeu. Una és aquesta. Recordeu-vos, piadosíssima Verge Maria, que ja mai s'ha sentit a dir que ningú dels que han acudit a la vostra protecció, implorant la vostra assistència i reclamant el vostre auxili, hagi estat abandonat de vos. Animats amb aquesta confiança, amb vos també acudeixo, o Mare Verge de les Verges, i encara que gemint sota el pes dels meus pecats m'atreveixi a comparèixer davant la vostra sobrena presència, no desoïu, Mare de Déu, les meves súpliques. Ans bé escolteu-les i acolliu-les favorablement. Amén.

I ara sí, ja estem en el punt i final. Bé, sempre ens recorda el mossèn en el full Llum i Vida, la pastoral de la salut. Us tornem a recordar i dir que si teniu algun familiar que està malalt, o una persona gran, o vosaltres mateixos que en teniu necessitat i no podeu anar a la parròquia, doncs truqueu-nos perquè voluntaris vinguin a visitar-vos i o visitar-los. Podeu també que us portin la Sagrada Comunió a vosaltres o als vostres familiars. Us dono un telèfon fix de la parròquia. És el 93 699 1205, parròquia de Sant Pere. Els dilluns i dimecres a la tarda de 6 a 8 sempre els hi trobareu. Una altra cosa, vida creixent, si ja teniu més de 60 anys, home, doncs també podeu venir a les reunions, veniu a participar-hi, perquè són reunions mensuals, però el que es fa és fer colla, es trobem a la gent que ja té aquesta certa edat i la veritat, sempre és molt enriquidor. Allà només es fan les reunions els dimarts, a la tarda, a les 4:30. També us podeu inscriure a la parròquia. I també cada diumenge us tornem a recordar a les 7 de la tarda el mossèn fa l'adoració eucarística i es llegeixen els vespres. Una companyia amb Jesús, una estoneta, sempre s'agraeix i ens omple el cor. I què més us he de dir? Com hem dit, és el mes de maig, el mes del rosari. Sempre es fa cada setmana un rosari comunitari. Els dimecres a les 7:15, també Sant Pere. No desaprofitem d'aquestes ocasions que la parròquia ens ofereix. Tinguem-ho present, perquè els dies passen, les setmanes passen. Però bé, estem en temps de Pasqua i cada diumenge és Pasqua. Res més, ara sí que ja ens acomiado. Acomiado primer que tot el Robert, mossèn Joaquim, però sobretot a tots vosaltres que hem pogut fer una setmana més aquest programa i que ens tornem a retrobar. També us he de dir que us podem trobar sempre a l'emissora, millor dit, a la pàgina de radiorubí.fm. Allà tots els podcasts del programa ens hi trobareu. D'acord? Res més, us desitgem molt bona setmana. I fins la setmana entrant, una abraçada que us ha acompanyat, Rosa Maria Eris.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
0: La Unió Esportiva Rubí continua sense trencar la permanència a Lliga Elit. Una nova jornada li arribarà diumenge amb opcions a tot. Reben el Prat a Can Rosés i a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi. Tornen al seu horari de diumenge al migdia.
1: A peu de camp. Tots fem esport.

i els que ho fareu a través de la seva web. Avui, en nom de l'Església Protestant de la nostra ciutat, us acompanyem en David, l'Esther, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali.

0: Avui us compartiré un poema que potser a molts us sonarà, ja que algú li va posar música i jo personalment l'he cantat més d'una vegada, sempre acompanyada, per suposat. El títol del poema és «Gràcies per la vida que m'envolta». I diu així: «Gràcies d'aquesta aurora encesa, gràcies d'aquest nou dia clar, gràcies perquè els neguits amb vos els puc abandonar. Gràcies pels bons amics que envolten, gràcies per tots els meus germans, gràcies perquè els meus enemics puc allargar les mans. Gràcies pel treball que m'ocupa, gràcies pels meus petits encerts, gràcies per l'alegria, per la música i la llum. Gràcies per les moltes hores tristes, gràcies per cada dolç parlar, gràcies perquè arreu em condueix la vostra mà. Gràcies per la paraula vostra, gràcies per l'esperit d'amor, gràcies perquè estimeu els homes sempre i en tot lloc. Gràcies perquè heu volgut salvar-nos, gràcies perquè això ens dona pau. Gràcies perquè podem donar-vos gràcies tot cantant». Ara, en David ens llegirà el Salm 23.
1: El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Em fa descansar en prats deliciosos. Em mena al repòs vora l'aigua i allí em retorna. Em guia per camins segurs, per amor del seu nom. Ni que passi per la vall tenebrosa, no tinc por de cap mal. Tu ets vora meu. La teva vara i el teu bastó em donen confiança. Davant meu pares taula tu mateix, enfront dels enemics. M'has ungit el cap amb perfums. Omples a vessar la meva copa. Ben cert, tota la vida m'acompanyen la bondat i el teu amor. I viuré anys i més anys a la casa del Senyor.
0: La reflexió sobre el Salm l'ha fet una estimada amiga i jo us el compartiré. Abans de passar la lectura, m'agradarà confessar que des de petita, que el vaig aprendre a l'escola dominical, m'ha acompanyat en els moments més difícils i ho continua fent ara en la meva maduresa. I ara sí, us llegeixo el que la meva amiga va voler comunicar. Aquest salm és un salm de confiança i alhora un missatge de fe. És un dels salms molt especials en la litúrgia, en la himnologia i en la vida devocional i privada. Escrit per David, que era pastor, i havia viscut molts moments de perill. El salm és senzill i alhora profund. La vida del pastor era ben coneguda. El pastor és protector i guia. Va davant de les seves ovelles. Elles han de confiar en ell i seguir-lo. Sovint, la nostra vida necessita restauració i consol. Déu, el nostre pastor, ho fa i ens dona forces. L'esperança del salmista no acaba amb aquesta vida. La seva relació amb Déu seguirà per dies sense fi. La comunió amb Déu no acaba, és per sempre.

Bon dia. Avui, quart diumenge de Pasqua, us he preparat un himne de la música del Salm que hem escoltat, del Salm 23. El Senyor és el nostre pastor i ens dona tot el que necessitem.

0: En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Joan capítol 10, versos de l'1 al 10. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió.
1: Us ho ben asseguro. El qui entra per la porta al corral de les ovelles, sinó que salta per un altre indret, és un lladre i un bandoler. El qui entra per la porta és el pastor de les ovelles. A ell, el guarda li obre la porta, i les ovelles escolten la seva paraula. Crida les que són seves, cada una pel seu nom, i les fa sortir. Quan les té totes a fora, camina al seu davant, i elles el segueixen, perquè reconeixen la seva veu. Però si és un estrany, en comptes de seguir-lo en fugen, perquè no reconeixen la veu dels estranys. Jesús els va proposar aquesta comparació, però ells no van entendre de què els parlava. Per això Jesús continua: us ho ben asseguro, jo sóc la porta de les ovelles. Tots els que han vingut abans de mi eren lladres i bandolers, però les ovelles no se'ls escoltaven. Jo sóc la porta. Els que entrin per mi se salvaran. Podran entrar i sortir lliurement i trobaran pasturatges. El lladre només ve per a robar, matar i fer destrossa. Jo he vingut perquè les ovelles tinguin vida i en tinguin a desdir.
2: Avui és el diumenge del Bon Pastor. Aquest diumenge se celebra any rere any després de la resurrecció i dels relats sobre les aparicions del ressuscitat. El leccionari torna ara la seva mirada sobre la vida de Jesús i les seves paraules per comprendre en tota la seva profunditat què significa, què és la nova vida inaugurada en el Crist. I any rere any reflexionem sobre el que significa per a nosaltres que Jesús sigui el nostre pastor i la porta oberta cap als prats frescos. El poble de Déu vivia dins un corral, el corral de la religió del legalisme, del temple. De fet, la paraula grega que fa servir l'Evangeli per nomenar el corral és estranya i fa referència al temple de Jerusalem. Un corral construït per lladres i bandolers que havien robat a Déu el seu poble, l'havien robat, l'havien tancat dins el corral per tenir-lo ben controlat. Sí, és cert que podien menjar palla, però el poble de Déu feia massa temps que no provava les pastures fresques. Les pastures verdes i mullades de rosada, aquelles que solament creixen junt del control del temple i de les institucions. I el fill de Déu vingué a obrir la porta, una porta que ens va donar la llibertat de sortir de la religió del legalisme per ser poble de Déu enmig de la seva creació. La llibertat de fugir de la religió en la que el sabat està per sobre de l'ésser humà per practicar el veritable repòs del dissabte, que no és legalisme, sinó moment, instant per refer-nos i continuar caminant. Vingué Jesús, el bon pastor, per fer-se ovella, ovella perfecta que sabia sortir de la religió legalista per ser home de fe. I el bon pastor, sent ovella, ens va fer lliures, ens portà a bones pastures. L'Església en tot moment i en tot lloc corre el risc de tancar-se dins de la religió legalista dels corrals. Sempre estem temptats a guardar la roba abans de nedar, a construir-nos parets de falses seguretats que després no ens deixaran sortir, però que podran ser assaltades per lladres i bandolers. No podem oblidar com a comunitat que una vegada i una altra hem de derruir els murs del legalisme per obrir-nos als prats verds. I sí, és veritat que quan sortim dels nostres llocs de confort ens tocarà caminar per valls tenebroses, on potser no hi haurà res per pasturar. Quan sortim d'una religió moralista i ens transformem en el poble de l'ètica, aleshores és molt probable que fins i tot ens equivoquem amb les nostres decisions. Però cadascú de nosaltres, cadascuna, hem estat cridades pel nostre nom. Jesús ens diu: veniu, sortiu, deixeu enrere els legalismes i camineu com el poble de la llibertat, que no viu de les lleis, sinó que viu de l'amor a Déu i al proïsme. Sou lliures per fer-ho.

Senyor, necessitem escoltar-te i seguir-te. Ets el nostre pastor i ens coneixes. Ens veus a cadascú de nosaltres. Ens mires i ens dius que tenim la possibilitat de seguir-te, de respondre a la teva crida i de formar part del teu ramat, de la teva església, que és gran i diversa. Ajuda'ns, Senyor, a mirar-te i a saludar-te quan comencem el dia, quan treballem, quan ens desplacem d'un lloc a l'altre, quan descansem, quan parlem amb els qui ens envolten i, sobretot, sempre que necessitem llum per prendre decisions o per actuar en moments importants de la vida. Ajuda'ns a seguir la teva principal consigna, la d'estimar. Senyor, pastor de la gran família humana, envia'ns el teu esperit, l'esperit que ens permetrà entrar en el teu regne, ja en aquesta vida, passant per aquella porta on tu sempre ens esperes amb els braços oberts i amb la teva misericòrdia infinita. Dóna'ns la virtut de la paciència en els moments difícils, quan patim o quan estem preocupats per qualsevol motiu. Marca'ns bé les teves petjades, Senyor. Sovint pensem que les nostres forces humanes són suficients per fer grans aportacions al nostre món, però això no és així. És per això que volem fer, avui i sempre, el gest de posar-nos en les teves mans de pare compassiu. Gràcies per la vida que ens has donat. Gràcies per l'amor que ens ofereixes. Amén.

Tot sembla tens i tanmateix no acaba de petar. En el que portem d'any, tres sectors essencials del nostre sistema de benestar han dit prou a mobilitzacions i vagues. Metges i metgesses reclamen millores laborals i assistencials. Les professionals de l'educació dels 0 als 3 anys demanen reduccions de ràtios per garantir la cura i desenvolupament dels infants. Des de les escoles i instituts, el professorat exigeix recursos per fer verídica l'escola inclusiva. I el sector social denuncia la precarietat cronificada i reclama uns serveis socials dignes i universals. Tots ells sostenen la vida i acompanyen situacions de vulnerabilitat, persones fragilitzades per la pobresa i famílies transversades per processos migratoris, infants que conviuen amb violències. Tot sembla tens i tanmateix no acaba de petar. Com si sempre quedés un bri de flexibilitat en la membrana invisible que sosté allò que sembla insostenible. Una tensió que no resol, però que tampoc esclata. Una realitat que aguanta una càrrega que fereix. Alhora, més enllà del nostre entorn, ens arriben més tensions i laments. Sentim el rebombori d'una nova ferida que s'obre amb violència en les vides d'iranians i iranianes. Sentim la celebració endimoniada per l'aprovació de la pena de mort a Israel, amb el focus posat sobre la població palestina. I tantes altres ferides i laments, encobriments d'abusos a l'Església, persecucions a la població migrada, encariments arreu dels béns bàsics. Aquests dies és inevitable sentir-se dins de l'escena en escoltar l'Evangeli. Són dies en què la paraula es fa més intensa, densa d'actes, mirades i sentiments. Interpel·len força i obren en nosaltres una sensibilitat més audaç i profunda envers ell i envers el món. En endinsar-nos-hi trobem reflexos d'aquestes situacions de càrrega, de vulnerabilitat, de ferides i de guerra que ens envolten. Posant-me en la pell dels deixebles, penso en la seva sensació de tensió. Deurien sentir que un canvi estava a punt d'arribar, però que en qualsevol moment les tornes podien girar-se en contra. Tot d'una, Jesús és aclamat per les multituds i tot d'una és acusat. I diu, en caminar amb ell contemplem la seva passió per la humanitat, el seu cor que es trenca, la seva vida que es converteix en un regal d'amor. Com a rei de la pau, Jesús vol reconciliar el món en l'abraçada del Pare i derrocar tots els murs que ens separen de Déu i del proïsme, perquè ell és la nostra pau. Crist, rei de la pau, continua clamant des de la seva creu. Déu és amor, tinguin pietat. Dipositin les armes, recordi que som germans. Tot sembla tens, i tanmateix el rei de la pau ens convida a caminar i clamant amb esperança. Aquest comentari és de Marina Sampaio.

Bé, amics i amigues, en finalitzar la nostra intervenció, us transmeto una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Desitgem que gaudiu d'un feliç dia i una setmana plena de bons moments. Fins diumenge vinent, si Déu plau. Adéu-siau.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí continua sense tancar la permanència a Lliga Elit. Una nova jornada li arribarà diumenge amb opcions a tot. Reben el Prat a Can Rosés i a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi. Tornen al seu horari de diumenge al migdia.
0: A Veu de Camp. Tots fem esport.
2: Sintonitzes Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM.
3: Són les 10 del matí.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa d'avui diumenge 3 de maig, el programa número 2128, tot escoltant a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Flor de Maig del mestre Josep Coll i Ligora.

0: Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb en Josep Gispert com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana Flor de Maig del mestre Josep Coll i Ligora.
1: Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, celebració del 58è aplec de la sardana. Serà amb sessions de matí a 11:15 i tarda a 16:00. Hi prendran part les cobles Ciutat de Girona, la principal del Llobregat, la principal de la Bisbal i la Flama de Farners. A Santa Perpètua de Mogoda, al Bosc de la Torre, celebració del 88è aplec de la sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 16:00. I hi prendran part les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Marinada. A Balaguer, al monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses, a partir de 11:00 del matí, celebració de l'aplec de les Franqueses amb les cobles Aires de la Terra i Alta Segarra. I a la Selva del Camp, a l'ermita de Paret Delgada, celebració de l'aplec de Paret Delgada 2026, amb sessions de matí a 12:00 i tarda a 16:00, i amb la participació de les cobles Montgrins, la principal de Tarragona i Reu Jove. I pel que fa a les ballades de sardanes, per avui diumenge hi han anunciades les següents. Aquest matí, a 11:15, a Taradell, a l'ermita de Sant Quirze, amb la Lluïsos Cobla. A la Garriga, al santuari de Puiggraciós, celebració de l'aplec de Puiggraciós. A 11:00 del matí, missa de vot de poble, amb la Cobla Maricel. A 12:00, ballada de sardanes, amb la mateixa Cobla Maricel i Piscolabis. I a 14:00, dinar de germanor. A 12:15 del matí, a Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la Cobla Viladolesa. A 12:45, a El Masnou, a la plaça Ducata, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 12:00 del migdia, a Celrà, a la plaça de l'Església, i amb motiu de la Festa Major, i prendrà part la Cobla Els Rossinyolets. A Madrid, al Parc del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, darrere el llac de les Barquetes i les columnes del monument a Alfons XII. Serà a 12:00 del migdia amb música enregistrada. A Vilanova de Meià, a l'ermita de Meià, amb motiu de la Festa de les Santes Creus. Serà a 12:45 del migdia amb la Cobla Juvenívola de Gramunt. I a Vinaixa, a 13:00, a l'ermita de Sant Bonifaci, ballada de sardanes amb la Cobla Reu Jove. A la tarda, a Balaguer, a l'església de Santa Maria, a 17:45, concert amb la Cobla Alta Segarra. Aplec de les Franqueses, concert Catalunya al Cort, cloenda dels 50 anys de l'estrena de la sardana Balaguer Ciutat Comtal. A Bescanó, a la plaça de les Nacions, a 6:00 de la tarda, ballada de sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà. I a Cerdanyola, a la plaça de Francesc Layret, i amb motiu de la Festa Major Roser de Maig, a 7:00 de la tarda, ballada amb la Cobla Sabadell. I escoltem ara la sardana del mestre Vicenç Bou, que porta per títol Cants de Maig. Ens la interpreta la Cobla Montgrins.

Continuem amb l'agenda sardanista. Per al proper divendres, 8 de maig, s'anuncien sardanes a Celrà, a la plaça del Mercat. Serà a les 9 del matí com a cloenda de la sardana a l'escola i prendrà part la cobla Bisbal Jove. A Barcelona, Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, cloenda el país a l'escola a les 10 del matí amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Bellpuig, al camp municipal de futbol, saltem i veiem cursos de sardanes a 11:15, ballada amb la Bellpuig Cobla. I a Tarragona, a la Rambla Nova, cloenda el país a l'escola a 11:15 del matí amb la cobla La Principal de Tarragona. També hi ha sardanes a partir de 3:45 de la tarda a Estagell, a la Catalunya Nord, amb la cobla Sol de Banyuls. A Castellà del Vallès, a 8:45 de la tarda, l'Ànima de la Sardana, acte sense cobla. I a les Escaldes, en Gordany, a Andorra, i amb motiu de la festa de Sant Miquel, hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla La Moreneta. I per al proper dissabte, 9 de maig, ballada de sardanes a Barcelona, a Nou Barris, a la Marquesina de la Via Júlia. Serà a les 11 del matí amb una doble ballada amb les cobles Sabadell i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 1:15 del migdia, al Prat de Llobregat, al Parc de la Font d'en Peixo, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a Gràcia, a la plaça d'en Joanic, celebració del 70è aplec de la sardana de Gràcia. Serà a les 5 de la tarda amb la participació de les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mediterrània. A Igualada, a l'Amfiteatre de l'Estació Vella, cloenda del 8è curset Sardanoia. Serà a 6:15 de la tarda amb una ballada que anirà a càrrec de la Lluïsos Cobla. A les 6 de la tarda, ballada de sardanes a Sallent, a la plaça del Pare Claret, amb la cobla Súria. A Terrassa, a la plaça Vella, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Vic, a la plaça Major, amb la cobla Bisbal Jove. A 7:15 de la tarda, a Polinyà, celebració del 35è aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla Contemporània. A Mataró, al pati del Cafè Nou, a 7:45 de la tarda, amb la cobla Ciutat de Granollers. I a les 10 de la vespre, a Caldes de Malavella, a la plaça de l'1 d'octubre de 2017, ballada del 77è aplec de la Sardana, i prendrà part la cobla La Principal del Llobregat. I escoltarem ara una sardana del mestre Josep Cassú. És la que porta per títol Vigília d'Aplec. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Vigília de plec del mestre Josep Casuí Serra és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Notícies.

tercera selecció de sardanes de la categoria Audiència dels Premis Preludi. Aquestes són les sardanes que s'interpretaran el dia 25 de maig durant la tercera gala de l'Audiència al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. En el nou capítol del Tamborí, a més, aquest passat dilluns 27 d'abril, s'ha fet pública la tercera i última tongada de 5 sardanes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, les quals es podran votar el dia 25 de maig durant la celebració de la tercera gala. En aquest cas ha estat Francesc Cassú qui ha desvelat que les 5 sardanes que queden a disposició del públic són l'Esquirol Batega, de Jordi Paulí, la Pubilla del Ter, de Lluís Bofill, A un pas de la plaça Major, de Jordi Feliu, Encanteri, de Xavier Ventosa i Sardanistes muntanyencs, de Lluís Alcalà. En la categoria de l'Audiència, el jurat proposa una primera selecció de sardanes d'entre totes les presentades, però la decisió de quina sardana passa a la final recau en l'Audiència en format de votació. Aquesta es durà a terme el pròxim 25 de maig al Casino l'Aliança del Poble Nou de Barcelona, durant la celebració de la tercera gala, on els compositors pujaran a l'escenari per exposar les seves obres. La categoria Audiència posa el focus en la connexió amb el públic. En aquest cas, el jurat selecciona 15 sardanes que es donen a conèixer a través del podcast El Tamborí, que podeu recuperar a premispreludi.cat, a Spotify i a YouTube. I escoltem ara una d'aquestes 5 sardanes d'aquesta tercera selecció. És la sardana del mestre Lluís Bofill i Capell, que porta per títol La Pubilla del Ter. Ens la interpreta la Cobla Montgrins.

0: La pubilla del Ter, del mestre Lluís Bofill, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Montgrins.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 2:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes Ara i Sempre.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi al Grec Festival de Barcelona. Per primer cop s'interpretarà el repertori íntegre dels dos discos que ha interpretat i enregistrat amb la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. El pròxim 22 de juliol, a les 10 del vespre, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, interpretaran de forma íntegra el repertori dels dos discos produïts conjuntament al Grec Festival de Barcelona, al Teatre Grec. D'acord amb la informació proporcionada pel festival, per primera vegada s'ha programat l'actuació íntegra dels dos treballs conjunts

entre els quals alguns de tan coneguts com Les flors de Romaní, Les cançons telúriques, Parnàs o Totes les flors. D'altra banda, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona va ser fundada l'any 1983. Està dedicada a la música de concert per a cobla mitjançant la programació d'obres conegudes, obres oblidades i música de nova creació, però també ha conreat tots els àmbits de la música. La formació ha publicat molts enregistraments amb el repertori de cobla, però també treballs com Amargós Vidal, dues visions contemporànies de la cobla de l'any 2010 i un disc amb el músic del Rosselló, Pascal Comelada, a més dels enregistraments que ha fet amb el cantautor Roger Mas. I tot seguit, i per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb en Roger Mas, escoltem El dolor de la vellesa, del mateix Roger Mas.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui acabarem la presentació del compact disc 50 anys fent música, enregistrat per la Cobla Ciutat de Girona i que és el disc commemoratiu del seu 50è aniversari. I la primera sardana que escoltarem avui és la titulada Sort de Banyoles, del mestre Lluís Cobos.

Per la cobla Ciutat de Girona hem pogut escoltar la sardana Sort de Banyoles, del mestre Luis Cobos. La següent sardana que escoltarem d'aquest nou CD, 50 anys fent música, és la que porta per títol L'Aplec de l'Estany. La música és d'en Jesús Ventura i la lletra d'en Joan Garriga, i l'escoltarem interpretada per la cobla Ciutat de Girona i la mezzosoprano Marta Valero.

Interpretada per la cobla Ciutat de Girona i la mezzosoprano Marta Valero, acabem d'escoltar la sardana L'Aplec de l'Estany, amb música de Jesús Ventura i lletra de Joan Garriga. I continuem escoltant sardanes d'aquest CD enregistrat per la cobla Ciutat de Girona per commemorar el seu 50è aniversari. La sardana que escoltarem és del primer tenor de la cobla Ciutat de Girona, Josep Coll i Ferrando, i porta per títol El moll grec.

Per la cobla Ciutat de Girona, amb en Josep Coll i Ferlando com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana El moll grec, del mateix Josep Coll i Ferlando. I la darrera sardana que escoltarem d'aquest CD enregistrat per la cobla Ciutat de Girona, commemoratiu del seu 50è aniversari, 50 anys fent música, és del mestre Francesc Camps i Comelles i el seu títol Nova Ciutat.

0: per la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Nova Ciutat del mestre Francesc Camps i Comelles. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí continua sense trencar la permanència a Lliga Elit. Una nova jornada li arribarà diumenge amb opcions a tot. Reben el Prat a Can Rosés i a Ràdio Rubí t'explicarem tot el que passi. Tornen al seu horari de diumenge al migdia.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: Senyores i senyors, salutacions cordials. Bon dia, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal. I en aquest diumenge al migdia, en partit en directe, que viurem al 99.7 de l'FM. Unió Esportiva Rubí, Associació Esportiva Prat. Duel per la permanència i ara ho explicarem, perquè el Rubí avui es podria costar i molt a la salvació a la Lliga Elit. Abans, però, s'han de jugar 90 minuts, dels quals anem a conèixer totes les dades.
2: Les dades del partit. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí disputa el partit de la 28a jornada de la Lliga Elit rebent el Prat. Tots dos arriben amb necessitats, perquè els rubinencs tenen la zona vermella només 2 punts i el Prat vol sumar després de les dues darreres derrotes. Els rivals a la fase regular sumen 12 victòries, 7 empats, 8 derrotes. Es troben en una dinàmica que els ha portat a baixar fins a la quarta plaça. La darrera jornada van perdre el seu camp 0-2 contra l'Atlètic Sant Just. El darrer duel dels rubinencs va acabar també amb derrota 2-1 al camp del Sant Mauro, una situació que els ha fet caure fins a l'onzena plaça de la classificació, 33 punts, molt a prop de la zona de descens. Els de Blai Martí són onzens i l'equip continua sent el que més gols encaixa després del Vilafranca. Unió Esportiva Rubí i Prat s'han enfrontat en 34 ocasions. S'han trobat a primera, segona regional catalana, preferent, Copa Catalunya, tercera, primera divisió catalana i Lliga Elit. La primera vegada que es van veure les cares va ser la temporada 1949-50, segona regional catalana. Aquesta, a la primera volta a la Lliga Elit, la Unió Esportiva Rubí es va imposar al camp del Prat 2-3. En l'històric de resultats, al camp del Prat, els rubinencs han guanyat en 4 ocasions i han perdut en 10. A Can Rosés han guanyat en 7 i han perdut en 5. En el total d'estadístiques, la Unió Esportiva Rubí ha guanyat en 11 ocasions, ha perdut en 15. La resta, 8 empats.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Alineacions.
2: Vinga, anem a conèixer els protagonistes d'aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Prat, que està a punt de començar. S'està fent el sorteig inicial d'un encontre al qual ha tingut un primer reconeixement a l'equip cadet sub-15B, que ha estat campió de Lliga i ha aconseguit l'ascens a la preferent catalana del futbol, equip que entrena el capità de la Unió Esportiva Rubí, el bo de l'Aitor Torres. Fet aquest reconeixement, els dos equips que es preparen ja per començar aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Prat, amb el Rubí que juga amb Rafa Leva a la porteria, Aitor Torres, Marc Juncà, Muñi, Adri Record, Jordi Massip, Pau Albelda, Tenorio, Pau Herranz, Àlex Ruiz i Kevin Díaz, 11 titular del conjunt de la nostra ciutat, amb Tati Murai, Ajup, Cornella, Sete, Bailén, Eric Castillo, Arnau i Jan Lázaro, esperant la seva oportunitat a la banqueta del conjunt de la nostra ciutat. Pel que fa al Prat, juga amb Guiserris a la porteria, a punt està de començar el partit amb l'11 titular, que es completa amb David, Pol, Gus, Ricky, Plaza, Arcs, Àlex. Comença ara mateix el partit Marc, Rubén i Cortina. A la banqueta, amb el tècnic David Vila Joana, trobem a Willy, García, Hidalgo, Nico Cuevas, Lamelas, Ufano i Buireu. Aquests són els jugadors del Prat en aquesta cita de la 28a jornada de la Lliga Elite, que està dirigida pel senyor Iniesta Acera, auxiliat a les bandes pels senyors Magueruzan i Bartolo, tots tres del Col·legi de Tarragona. Enviament a l'interior de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí. Atenció, perquè l'àrbitre no ha assenyalat falta a la rematada. I espera per línia de fons. Mare de Déu, no ha assenyalat una falta claríssima. En aquesta jugada l'ha rebut Muñi. Atenció a l'errada d'apreciació de l'àrbitre, perquè hi ha hagut un enviament en llarg al qual ha lluitat Muñi amb el jugador local Plaza, i quan es creuava Plaza li ha fet aquella traveta que topa amb el jugador, cau al terra Muñi, s'ha quedat sol davant de Rafa Leva, ha acabat amb un xut per sobre de la porteria de la Unió Esportiva Rubí. Doncs primer en surt, perquè si aquesta pilota entra hauria estat gol per part de Plaza al jugador del Prat, en una clara ocasió que ha tingut amb l'auxiliar ara que se'n va buscar a Muñi, assenyala el jugador de la Unió Esportiva Rubí, que a més serà amonestat. Doncs el que té el futbol, és que les qüestions imprevisibles del futbol són increïbles. El senyor Magueruzan, que és l'auxiliar de l'àrbitre, ha anat a indicar que l'àrbitre Muñi perquè amonestés el davanter de la Unió Esportiva Rubí, després que ha rebut una falta claríssima que no li han assenyalat i que li podria haver costat un gol a la Unió Esportiva Rubí. En qualsevol cas, tot ha acabat aquí, per sort. No hi ha hagut una incidència remarcable més enllà de la bona ocasió del Prat. Juga el Rubí avui amb Kevin Díaz, que està ubicat en la punta d'atac, avui com a referència amb Muñi, que s'ha anat a l'esquerra de la Unió Esportiva Rubí per aquest partit. No canvia la zona defensiva amb aquesta línia de 3. I Àlex Ruiz obrint-se a la dreta, pel centre, i a l'eix que trobem a Marc Juncà, per l'esquerra a Tenorio, avançat davant d'aquests tres homes que trobem a Aitor Torres, i per les bandes avui a Muñi i a Adri Record per part de la Unió Esportiva Rubí, que té al centre, organitzant en una doble línia per sobre d'Aitor Torres a Pau Herranz i Jordi Massip, i una mica més avançat trobem el bo de Pau Albelda, amb la punta d'atac marcada per aquest dorsal 23, Kevin Díaz, home físicament imponent, que mirarà d'ajudar en aquesta jornada la Unió Esportiva Rubí. Enviament ara en llarg cap al Prat. Atenció, perquè arriba la pilota dins de l'àrea. Salta de la seva porteria Rafa Leva, tot i que havia acabat en no res perquè havia assenyalat l'àrbitre. Situació antirreglamentària de Plaza, que torna a fer bona aquesta opció de velocitat per la dreta de l'atac del conjunt Pota Blava, i la pilota que al final ha acabat, però, en fora de joc. Però vaja, arrencada, diguem-ne que complicada, compromesa per a la Unió Esportiva Rubí en aquest partit davant d'un rival El Prat, que recordin, suma a hores d'ara 43 punts. És un dels equips que, vaja, si no hi ha una cosa molt estranya, disputarà com a mínim la promoció d'ascens. I pràcticament segur. Per què? Doncs ara mateix suma 43 punts pel 52 de Martinenc i San Juan Atlético de Montcada. Són els dos primers. Ja han jugat la jornada aquesta, la número 28 de competició. Estan ara a 9 punts del Prat. Si guanyés el Prat avui, es col·locaria de 9 a 6, però caldria veure, eh? Els, doncs, averajos, Sant Martinenc i Sant Juan Atlético de Montcada per part del conjunt del Baix Llobregat per saber si encara tindrà alguna opció en les dues jornades que resten. Esperem que no tingui cap ni una, perquè això voldrà dir que la Unió Esportiva Rubí avui puntua per començar, si no es fa amb els 3 punts, que seria el més important per a l'equip de la nostra ciutat en aquesta jornada. La pilota a l'interior de l'àrea l'acaba refusant la defensa del Prat amb enviament en llarg, pel qual intentarà lluitar a l'esquerra de l'atac. Ricky tenia davant a Marc Juncà, que evita que marxi el davanter del conjunt visitant. És pilota per al Prat, però en banda la jugarà a un Prat que, com dèiem, vaja, si no hi ha cap canvi d'última hora, haurà de disputar aquesta promoció d'ascens. És bo, és llaminer acabar la tercera plaça, perquè si no puges en la promoció, tens assegurada l'accés a la Copa del Rei de la pròxima temporada, i si no, la quarta encara millor. Cinquena i sisena no tenen opcions, perquè si pugen, doncs ja, doncs estaran a tercera ref, i si hi ha algun altre que pugi, serà el tercer o el quart com a mínim, i per tant l'opció ja no quedaria per aquests equips per disputar la Copa del Rei. Motivació també, doncs, per al conjunt pretenc en aquesta jornada de competició de mantenir la tercera o quarta plaça, la classificació, i la Unió Esportiva Rubí, el que dèiem, hi ha una dada d'atenció, la pilota dins de l'àrea no ha assenyalat una altra vegada, falta dins a la frontal de l'àrea l'àrbitre, quan ha rebut un cop Pau Herran per darrere, juga el Rubí, Pau Albelda mira de marxar, se la vol quedar i ho fa Kevin, tocant per Pau Albelda, que li torna, intenta marxar per la dreta Kevin, li acaba prenent l'esfèrica Pol. De moment un joc, diguem-ne, que imprecís, els dos equips, doncs, que estan lluitant de manera física cadascuna de les pilotes, no acaben de tenir-la, i en aquest duel físic hi ha hagut dues topades a prop de l'àrea del Rubí que no han acabat assenyalant falta per part de l'àrbitre, el senyor Iniesta Cera, que ara sí assenyala una empenta sobre, ara ho diré, Àlex Ruiz, el central de la Unió Esportiva Rubí, que juga des de darrere. Doncs vinga, va, expliquem allò que dèiem, Ja s'han donat molts resultats en aquesta jornada de competició. Els revisem. Ahir guanyava 1-0 el Martinenc al Sabadell B. Empataven a 1 Atlètic Sant Just i Júpiter. Horta guanyava 4-1 al Ciutat Cooperativa, mentre que el Castelldefels perdia a casa davant del Sant Mauro, 0-2. Empat entre Sant Feliuenque i Baix a 1, i Sant Juan Atlético de Montcada, que guanyava 2-1 al Vilafranca. Queden pendents el Rubí Prat i el Manlleu Poble de Mafumet d'aquesta tarda. Les coses com queden després d'aquesta, doncs, jornada? Atenció, però, perquè Adri Recorda arriba a la frontal de l'àrea, la deixa passar Aitor Torres, la deixa per Pau Herranz a la frontal. Pau, apertura a la dreta, on arriba Muñi, enrere per a Pau Albelda, intenta el xut, rebot per Aitor Torres, gol! Rebot per Aitor Torres, gran capità! Marca la Unió Esportiva Rubí, Aitor Torres! Rubí!
1: Rubí! Els gols del Rubí a peu de camp.
2: La segona vegada que es trepitjava l'àrea. Era la primera que s'arribava amb cert perill i pilota controlada, centrada que acaba amb un refús. El punt de penal on es troba sol. El grandíssim gran capità de la Unió Esportiva Rubí, veterà i celebrant l'ascens del seu equip, que dirigeix en la base del conjunt blanc i vermell. Marca Aitor Torres, marca la Unió Esportiva Rubí. 7 primera meitat. Rubí 1, Prat 0.
1: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
2: Doncs quines bones notícies que ens arriben amb aquesta primera diana de la Unió Esportiva Rubí. Aitor Torres, que ha aprofitat una centrada en rebot que ha quedat mort al punt de penal per amb l'esquerra posar al fons de la xarxa aquesta pilota. Ara hi ha falta d'Aitor Torres, li assenyalen una obstrucció clara. La protesta, però, era clara. Zona de tres quarts, atac per al Prat. Ara explicarem com queda aquesta classificació, perquè ara mateix la Unió Esportiva Rubí, amb 36 punts, donaria un pas de gegant al 100%, doncs, per acostar-se que la pròxima setmana al camp del Júpiter es pogués assegurar matemàticament la permanència. Ara ho expliquem. Abans, però, arribada del Prat per la dreta, veiem a Cortina, que serà l'home que faci efectiu el llançament d'aquesta falta. També pot ser Arcs, a veure qui dels dos és. Al final va la centrada cap al punt de penal, rematada, Rafa! Rafa Leva acaba de salvar la rematada de Pol per part del Prat a la Unió Esportiva Rubí en una ocasió per igualar el partit, que ha tingut el dorsal número 5 del conjunt pretenc. Llançament de cantonada per al Prat, amb el segon llançament a porta en aquest partit i primer llançament des de la cantonada per al conjunt Pota Blava. Enviament que anirà a càrrec d'Àlex. Allà va la centrada d'Àlex, va cap al punt de penal, refusa Tenorio, es queda la pilota perquè la jugui des de darrere al jugador Rubén, que juga més enrere cap a Guiserris, el porter, que fa una pilotada llarga, la qual vol lluitar i la guanya per al seu equip Pol, però acaba refusant Àlex Ruiz, ben col·locat en tasques defensives. La lluita Kevin, se la queda però el conjunt visitant Rubén, jugant a l'esquerra. Aquest enviament ha estat per part d'Àlex en llarg, al qual volia arribar-hi, però no ho fa, i l'àrbitre assenyala, mare de Déu, que ha assenyalat ara, mans de Marc Juncà, jo no les he vistes, les coses com són, però vaja, l'àrbitre ho té molt clar, falta favorable al Prat. No ens deixen explicar, no ens deixen explicar el que volem explicar d'aquesta situació a la taula classificatòria. Falta favorable al Prat, per cert, avui que no tenim, suposo que ho han notat, el bo del Roger Alió, per qüestions familiars, que avui no podia estar acompanyant-nos en aquesta casa, i des de la peu de camp, des de les banquetes del municipal de Can Rosset, li enviem una forta abraçada, i si ens està escoltant, que aprofiti. Enviament en llarg, que farà Cortina també, doncs, el jugador Arcs. A veure, perquè allà va, al final serà Cortina, la toca en curtet cap a Arcs, dins de l'àrea, han fet jugada preparada, línia de fons centrada cap al segon pal, rematada i gol. Acaba de marcar el Prat. Empata Plaza.
1: El gol del rival també és gol.
2: Jugada preparada amb el llançament en falta, amagant la centrada inicial per enviar cap a Plaza, que arribava per l'esquerra. Centrada al segon pal i arribada de Plaza per de cap tornar a igualar aquest partit. Comença elèctric. De moment l'encontre, empat al Prat, empat a Plaça, 11. Primera meitat, Rubí 1, Prat un altre.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
6: I was all but 22. I think at the time.
5: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
7: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
5: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Déu-n'hi-do, quina bogeria, com ha començat el partit. Molt entretingut, en 11 minuts, 2 gols, 4 ocasions de Diana, en definitiva, de tot una mica, amb el Prat demostrant que els 43 punts no són per casualitat i que lluita per la part alta de la classificació, pel nivell també que exhibeix aquest conjunt. Recordin, anys enrere, segona divisió B, tercera ref la passada temporada, ara mirant de tornar en aquesta des de la Lliga Elit, un conjunt el Pota Blava, el qual la Unió Esportiva Rubí i en la primera volta els va guanyar el municipal, el Sagnier, 3 punts d'or, que van ser els últims punts més enllà de la victòria que ha aconseguit a domicili la Unió Esportiva Rubí des d'aquell últim partit del 2025, al desembre, que el Rubí tots els partits a domicili els ha acabat perdent. Ara cau al terra i s'ha fet mal un jugador del Prat després d'una pilota dividida amb Aitor Torres, que la lluitava, empenta per protegir, i el jugador que l'ha rebut ha caigut al terra i s'ha estavellat contra la tanca del municipal de Can Rosés. Si no m'equivoco, és Ricky, el dorsal número 9, qui haurà de ser atès a les files del conjunt que avui visita la nostra ciutat. S'atura, doncs, el joc. Mira, aprofitem ara per comentar una miqueta allò que dèiem. Sembla que es recupera, però, el davanter del Prat, per sort, com dèiem, El Rubí ara mateix suma 33 punts, té pendent el partit d'avui. Ja s'han jugat molts encontres i ara mateix, encara que perdés, quedaria fora de la zona de descens. La marca, hores d'ara, el Ciudad Cooperativa, amb 33 punts. Després, per sota, té amb 32 el Júpiter, amb 31 el Vilafranca i amb 28 el Sant Feliuenc. Per sobre ara, i després del partit d'ahir, l'Horta, que ha superat el Ciutat Cooperativa, qui va guanyar, té 34 punts, un més que la Unió Esportiva Rubí. Què vol dir tot això? Doncs que si la Unió Esportiva Rubí en la pròxima jornada, si avui guanya el Prat i en la pròxima jornada guanyés el camp del Júpiter, continuaria, fes el que fes el Ciutat Cooperativa i la resta d'equips que hi ha per sota, fora del descens matemàtic. Restaria només una jornada i, per tant, s'assoliria la permanència amb un asterisc, que l'hem també de comentar, tot i que la probabilitat és mínima, i és que podrien donar-se alguns averajos igualats, alguns empats de punts, i aquí sí que hauríem de començar a fer molts números. Però si avui guanya el Rubí, marxaria a 3 punts de distància més l'averaix de la zona de descens que marca el Ciutat Cooperativa, més enllà de que evidentment superaria a l'Horta, superaria al Baix i fins i tot igualaria la classificació al Sabadell amb 36 punts. Per tant, la situació seria boníssima a 2 jornades del final de la competició. També és cert que avui s'ha de guanyar al Prat en aquesta jornada. Atenció! Perquè no semblava que aquesta pilota hagués de quedar als peus d'Aitor Torres, però ha acabat als peus del gran capitán, que ha tornat a tenir l'ocasió d'avançar la Unió Esportiva Rubí amb un xut des de la frontal de l'àrea, que ara, però, li ha donat amb tot el cor i s'ha perdut molt per sobre de la porteria d'un Guiserris, que s'ha quedat mirant els seus companys dient si aquesta pilota va dins, res podria haver fet. Així que bona ocasió per a la Unió Esportiva Rubí en les botes del gran capitán, autor del primer gol, Aitor Torres, a veure si avui completa més d'un gol en una jornada de competició, cosa poc habitual en un migcampista defensiu, defensa durant molts anys al llarg de la seva vida esportiva. Aitor Torres, ara hi ha una falta clara de Ricky sobre Adri Record, és falta per a la Unió Esportiva Rubí, 2 que n'han rebut els nostres, 2 que n'han fet en aquesta arrencada, els 17 minuts de joc i amb l'1-1 en directe, que ho estem explicant. Ara mateix, empat entre Unió Esportiva Rubí i Prat. El puntet no li aniria del tot malament. El Rubí se n'aniria a 34, fora del descens. La setmana que ve, el camp del Júpiter continuaria jugant-s'ho tot. En funció del que passés en la jornada, si guanya la Verneda, doncs s'acostaria molt. I no hem d'oblidar que el Júpiter és equip en zona de descens, per tant, es preveu més assequible, tot i que serà un partit a vida o mort per als gris-grana, per mirar de mantenir una categoria a la qual van pujar la passada temporada de la primera catalana. Han de passar encara moltes coses. És cert que qualsevol victòria doncs t'acosta i molt a la permanència. Els números també ja comencen a ser força clars, a veure si es van clarificant per aquesta Unió Esportiva Rubí, que està patint la temporada, no està sent una temporada còmoda, però està a prop d'assolir l'objectiu que en principi volia ser més per la part alta de la classificació. Veient les circumstàncies, encara sort que no haguem de patir en l'última jornada per assolir la permanència, i això és el que es pot trobar guanyant en el dia d'avui i la setmana que ve al camp del Júpiter. Però vaja, és que són faves comptades, això, qualsevol equip. I com a mostra, un Sant Mauro que ha tornat a guanyar en aquesta jornada, ja en ja 6 partits sense perdre, amb ara 2 victòries seguides i amb 39 punts, doncs vaja, ja matemàticament s'hauria de mirar per als enfrontaments directes, però jo crec que no haurà de patir per la permanència i s'ha ubicat en lluita per l'ascens en promoció. Atenció, Pau Albel, de mirar de marxar, cau al terra, falta. És falta i targeta, diu que no, Pol, però clar, al ser falta i entallar la progressió de Pau Albelda, targeta groga per al central del Prat. Falta clara, targeta clara, no és vermella, malgrat que se n'anava Pau Albelda, perquè és cert, tampoc tenia tan ben controlada la pilota com per considerar que fos ocasió manifesta de gol i expulsar el dorsal 5 del Prat, però sí que és falta favorable al Rubí a la dreta de l'atac i sobretot amb l'opció ofensiva i deixant amb aquesta targeta que condicionarà les seves accions al dorsal 5 del conjunt potablava. La falta és a la dreta, el Rubí està jugant bé, està tocant al mig del camp, com li va passar davant del Sant Mauro la setmana passada, connecta a la zona de construcció i li està anant molt bé. Allà va Pau Albelda, centrada cap al segon pal, toca i refusa precisament aquest dorsal número 5, Pol, un home molt alt i que ha refusat per part del conjunt pretenc. Ara arriba Pau Herranz tallant l'intent de progressió per la dreta de Rubén, banda però evitant el contraatac per al Prat per part de la Unió Esportiva Rubí. Estem al minut 20, estem en la primera meitat d'aquest partit que ha començat elèctric i que pot ser molt important per al futur immediat de la Unió Esportiva Rubí. De moment, empaten a un, Unió Esportiva Rubí i Prat. Ah!

0: Rubí, la informació esportiva local. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
3: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
4: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
5: Doncs vinga, que tornem amb el Rubí remenant-la al mig del camp, mirar de trobar espais per aprofundir en el joc d'aquest partit davant del Prat, amb el Prat que ha rectificat alguns moviments dels seus jugadors en qüestions defensives i està ara començant a evitar que les triangulacions del Rubí els permetin acostar-se a les immediacions del porter Guiserris. Minut 22, primera meitat. 1-1 en el marcador, recordin, com sempre en aquesta casa, Ràdio Rubí, al descans del partit de la Unió Esportiva Rubí, revisarem la resta dels partits i els resultats dels equips de la nostra ciutat amb una espectacular notícia. Avui tindrem en aquest descans a l'entrenador del Club Natació Rubí Masculí. Amb el Rui Tiago en parlarem perquè ens expliqui com està l'equip després de la... És que no sé com es diu en català. En castellà, ja m'ho permetran, és la matxada. L'espectacular fita històrica que van aconseguir ahir guanyant ni més ni menys que el Terrassa. És un equip que està lluitant per el títol de Lliga, Ha entrat entre els quatre primers després de la fase regular, perquè es facin una idea la importància que té el 14-15 del dia d'ahir, ja no només pel que s'ha aconseguit, sinó que encara que no tingués res a veure amb la classificació, aquest 14-15 ja seria històric. Doncs el Rubí, amb aquesta victòria i... tot i guanyar, però els penals del Cavalla a la seva cita a casa davant del Sant Andreu, els ha pogut superar la classificació, han acabat vuitens, eludeixen la lluita per la permanència i lluitaran per Europa. Del cinquè al vuitè lluiten per una plaça en competició europea la pròxima temporada. Falta a favor del Rubí, l'enviarà a l'interior de l'àrea, allà va Pau Albel de centrada, punt de penal, salva de cap Riqui. Queda de nou la pilota per Pau Albelda, torna a penjar-la, una pilota a la qual no pot lluitar Àlex Ruiz perquè es trobava en situació antirreglamentària. La toca Kevin Díaz cap a Àlex Ruiz, que la deixa, no, la toca encara. Continua Àlex Ruiz cap a Tenorio, que deixa enrere per Pau Albelda, que intenta una centrada a la desesperada, la deixa passar Cortina i se la queda el porter Guiserris, que mira de jugar en llarg, que estava per la dreta, estava sol. Atenció a l'opció ofensiva de Plaza. Plaza mira d'arribar per la dreta de l'atac. És... Muñi, qui toca l'esfèrica, demana falta, igual que li ha passat abans a Muñi en una topada entre els dos i l'àrbitre diu que no. Doncs mira, abans s'ha equivocat a favor del Rubí i ara l'errada ha estat a favor de... No, al revés, abans s'ha equivocat a favor del Prat, ara l'errada ha estat favorable a la Unió Esportiva Rubí, perquè jo crec que això era falta de Muñi, en aquesta jugada de Plaza per la dreta de l'atac del conjunt pratenc. Doncs a banda d'aquesta bona notícia del Club Natació Rubí, revisarem la derrota a la primera de la temporada de les noies, en futbol la cita del Juventut 25 de setembre que va caure davant del Camp Juliu, en definitiva tot el que es va disputar ahir, revisat al descans d'aquest partit de la Unió Esportiva Rubí. Després, quan acabem amb la programació en directe, també doncs podran aprofitar per escoltar fins a quarts de 3 de la tarda, perquè després ja tindrem la connexió amb la xarxa i l'informatiu, doncs la repetició d'aquesta revisió dels partits dels equips de la nostra ciutat durant el cap de setmana. S'equivoca Muñi, volia obrir a la dreta, se la queda però Aitor Torres, que ara sí juga amb Àlex Ruiz, que progressa per la dreta com si fos un lateral, la deixa cap a Adi Record, que ha de recular, toca entre línies per Aitor Torres, torna bé cap a l'interior l'interior de l'àrea, Àlex Ruiz, el xut creuat! I acaba refusant, però queda la pilota a la frontal de l'àrea cap a Adri. Record que intenta un xut, no li acaba de sortir bé, però l'acaba de tenir. Que bé ha arribat el Rubí, quina bona triangulació. Que bé que ho està fent. De fet, la setmana passada al camp del Sant Mauro i amb el 0-1 va estar també força millor que no pas l'equip de Santa Margarida de Montbui, però a la segona meitat l'equip no va acabar de rutllar i es va deixar remuntar un partit en el qual havia mostrat molt bon joc. Ara enviament enrere de Tenorio cap a Rafa Leva, que no es complica la vida, pilotada del porter de la Unió Esportiva Rubí, i una pilota que passarà a poder del conjunt visitant perquè es trobava en situació antirreglamentària. Pau Herranz, bona triangulació d'aquesta Unió Esportiva Rubí. Ara ja ho va provar la setmana passada, li va sortir de meravella amb aquesta aportació de Pau Herranz a l'interior del joc, és a dir, a la zona mitja, a la zona de construcció, provoca superioritats numèriques del Rubí. Això els facilita el toc de pilota i les arribades amb claredat a l'àrea contrària. Ja va funcionar la setmana passada, es tracta de mantenir-ho en aquesta i a veure si es pot superar a un Prat que té una qualitat també, tot s'ha de dir, espectacular. Enviament a l'interior de l'àrea, la centrada salva Àlex Ruiz. La centrada era molt bona per l'intent de rematada de Gus, però ha posat el peu Àlex Ruiz a la centrada que havia realitzat Àlex, i la pilota és llançament de cantonada al segon del partit per al Prat. Des de la dreta que es realitzarà aquest. Bona jugada ràpida, Ha fet una sotana, crec que ha estat Rubén, i a partir d'aquí transició rapidíssima en passada de la mort i encara bona la feina d'Àlex Ruiz en tasques defensives, reforçant una pilota a la qual volia arribar-hi Gus. Bona ocasió del Prat, tot i que no ha acabat en rematada, i serà ara Plaza qui farà la centrada. Ja va amb centrada cap al primer pal, intenta, però posa el puny, la rematada. Gus ha posat Rafa Leva als punys, ha refusat, i és llançament de córner. Demanen falta des de les files rubinenques. Quan Rafa Leva volia sortir a refusar, no li han permès als jugadors del Prat. L'àrbitre diu que no ha vist res i, per tant, la jugada hauria acabat a l'interior de la xarxa si hagués continuat en format positiu per al Prat. Doncs córner. El tercer de l'equip Pota Blava. La juga ràpidament, la té Plaza, la deixa perquè dins de l'àrea faci centrada, xut. En aquesta ocasió, Àlex, massa forta perquè si volia fer un xut no l'han portat cap a porteria. I si volia centrada, ha anat massa forta. Aquí era impossible que la pogués tocar ningú perquè anava massa ràpida. S'ha perdut. Línia de fons, recupera la Unió Esportiva Rubí. En aquest partit maco, Aquest, en contra d'anades i tornades, arribades d'uns, dels altres, bona feina defensiva, també ofensiva, un gol per equip, arribades per fer el segon tant del Prat com de la Unió Esportiva Rubí, un dels partits de moment més macos que estem veient en l'actual campanya aquí al municipal de Can Roser. S'enviava ara entre línies Adri Record, l'ha perduda però, i la juga des de darrere al conjunt que entrena el David Vilajoana, que avui s'enfronta al conjunt del Blai Martí. Per l'esquerra que juga Rubén, mira de creuar divisòria, però no ve una passada franca de recular perquè la toqui de primera es Pol, pel control i organització de David, a la dreta, que controla i deixa Rubén. Rubén que fa un teva meva amb Àlex Arcs, perdó. No era Arcs, sinó que Plaza. Plaza deixa enrere i torna a començar de zero. Pol, al central, enviament en llarg, passada filtrada, és bona atenció dins la frontal que la controla, queda per Gus, el xut reset i fluixet del dorsal 6. Però ha estat bé, perquè en un parell de passades, d'esquerra a dreta, dreta a esquerra, passada filtrada per la velocitat i diagonal de Ricky, tocant de primeres cap a Gus, i aquest a la frontal que ha tingut l'opció. No li ha sortit massa bé perquè el seu xut anava fluixet i centrat, per tant, el veterà Rafa Leva no ha tingut ni cap tipus de problema per fer-se amb aquesta esfèrica i evitar l'ocasió de gol del conjunt pretenc. Juga el Rubí, És enviament en llarg, la toca i la controla bé de pit cap a... No, s'ha equivocat ara Muñi perquè s'ha despistat, ha perdut de vista la pilota, però queda precisament la pilota per Muñi. L'ha refusada a última hora, Pol. Se la queda Adri Record, passada cap a Muñi dins de l'àrea. Ja intenta fer jugada l'atacant de la Unió Esportiva, Rubí. Acaba amb centrada, toca amb el peu arcs, refusa, córner per a la Unió Esportiva, Rubí. Més que no hi ha treva. Minut 30, primera meitat, partit espectacular. Ara arribada del Rubí, llançament de cantonada, el primer per als nostres en aquest partit, que entra en el 31 amb Aitor Torres, que serà l'home que faci efectiu el llançament de cantonada. Enviarà dins de l'àrea, ha assenyalat el banderí per assenyalar també la jugada de la Unió Esportiva. Allà va l'enviament que anirà cap a dins de l'àrea per part d'Aitor Torres, la centrada que va cap al primer pal, tac, toca i refusa la defensa del Prat i ara la lluitarà i ho fa Adri Record, queda per Marc Juncà que mira de quedar-se-la però la recupera Gust per al conjunt Potablava i es banda per al Rubí. Marc Juncà que la té perquè l'últim en tocar quan Marc Juncà li havia pres era plaça, banda per al conjunt de la nostra ciutat, s'atura el joc perquè hi ha un jugador del Prat que sembla ser s'ha fet mal en el llançament de cantonada, 31, camí del 32, primera meitat, fem una pausa, Rubí 1, Prat 1.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei.
3: Handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
2: Rugbi.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8.

escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Doncs vinga, que tornem en directe. Pilota per Àlex Ruiz, sona a tres quarts, mira de fer jugada, queda el rebot pel Prat. Atenció, que mira de muntar contraatac, falta de Tenorio, que ja ho ha fet bé, ja, perquè tot i que després ha recuperat la pilota Pau Albelda, ha fet la falta per tallar el possible atac sense la defensa guarnida per part de la Unió Esportiva Rubí, que podria haver portat molt de perill. Torna la pilota als Pota Blava, que juguen en zona ampla, apertura de cortina a la dreta per aquella zona que ja té Àlex controlant i deixant cap a Plaza en tres quarts. Ràpida triangulació del Prat perquè torni la pilota cortina, però en zona ampla a la posició d'arcs, apertura a l'esquerra, marca zona de tres quarts, intenta el xut en comptes de centrada, es perd els núvols de Can Rosés, recupera la Unió Esportiva Rubí, és que tenen bona capacitat constructiva, claredat en el joc, ofensiu, també bona feina defensiva. Aquesta quarta posició no és per casualitat del Prat, el Rubí, amb aquesta millora del joc al mig del camp, que també arriba amb força claredat a l'àrea contrària, de moment ens està deixant un molt interessant bon partit en aquesta jornada 28ena, però també el que compten són els punts en joc, els tres que hi ha en el dia d'avui entre Unió Esportiva Rubí i el Prat per als seus interessos, que és acabar el més amunt possible en Lliga Elit, a la Unió Esportiva Rubí per acostar-se i molt a la salvació en l'actual campanya i en aquesta Lliga Elit. Restarà Júpiter i Sabadell B la setmana que ve a la Verneda a les 4 i 5 minuts, recordin, partits en horari unificat, els dos últims en aquesta Lliga Elit. La Unió Esportiva Rubí, que visitarà el Júpiter, i en l'última de les jornades també a les 16 hores 5 minuts de dissabte, però ja de mitjans d'aquest mes de maig, que tot just va començar divendres, doncs serà en aquest terreny de joc i davant del Sabadell, molt en joc encara. Sabadell bé, el filial de l'equip que en primera ref té camí d'arribar a la segona divisió nacional, la Lliga Hypermotion. De moment no, però com a mínim el camí el porta. Pilota per a la Unió Esportiva Rubí, allà va la centrada, Pau Albelda va cap al punt de penal, acaba salvant en defensa. És un equip molt alt, Ricky, per part del Prat. Mira de sortir per l'esquerra Marc. Marc enviava en llarg, però recupera per al Rubí. Pau Herranz, que torna cap a la posició de Marc Juncà i començarà de zero aquesta Unió Esportiva Rubí, que cada cop que té la pilota el veiem còmode, veus? Ara es doble buscant l'espai, Pau Albelda no el troba, torna enrere, com que hi ha superioritat numèrica, tenia dos, tres opcions de passada, els jugadors rivals han hagut de cobrir, per tant, no li han pogut pressionar per prendre-li la pilota, si l'haguessin deixat lliure en algun lloc, hauria tingut l'arribada. Allà està, la pilota per Adri Record, a línia de fons, intenta jugada, no pot, però Adri Record amb Pol, és banda favorable. El Prat ara ha fet bona feina del defensa del Prat. Amb aquestes mans que s'han posat de moda, d'empenteta empenteta, que ha fet que Adri Record no acabés d'estar còmode dins de l'àrea amb la pilota perquè li estava donant empentetes per darrere al jugador Pol per part del Prat, la qual cosa comença a agafar una forma molt estranya dins del món del futbol. Pilota al mig del camp, acaba però refusant llarg cortina, veient que no hi havia opció i per evitar tenir perill en aquesta jugada. La pilota que l'ha tocat de cap, Marc Juncà, cap al seu porter, cap a Rafa Leva, que deixa a la situació de Tenorio, el central esquerrà en aquesta línia de 3, que juga entre línies per Pau Albelda, que es dona la volta, té l'opció de Jordi Massí, però deixa per Adri Record, que controla en zona de 3 quarts, passada filtrada per Kevin Díaz, que es dona la volta, mira d'arribar fins a línia de fons, el davanter avui titular del Rubí, continua intentant-ho per la dreta, no pot però amb Pol, era una lluita de dos tancs, de dos armaris empotrats, tots dos que faran 1,90 m, si no arriben per poquet, amb un físic espectacular, tant el dorsal 5 del Prat, Pol, com el 23 de la Unió Esportiva Rubí, Kevin Díaz. Minut 37 en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, 1-1 davant del Prat, pilota parada i record que podrà fer centrada, li surt massa centrada, valgui la redundància, i es queda a les mans de Guiserri.

No ho ha fet bé perquè no li ha sortit el que es diu allò de la banana, eh? El plàtan en la centrada, que faci l'efecte per una possible rematada. Li ha sortit recta i sense problemes al porter del conjunt del Prat. El Pota Blava, que vaja, ho expliquem cada cop que juga el Rubí contra el Prat, però avui també ho farem, no? El nom de Pota Blava ja el saben que els arriba de la denominació del Gall, que té el nom de Pota Blava, el de la Prat, i d'aquí doncs aquest sobrenom a aquest equip. També li podríem dir carxofes, perquè les carxofes del Prat també són molt famoses i un servidor té una experiència en un restaurant de la zona de Sant Vicenç dels Horts que els fan tot just arribades i estan d'una espectacularitat de sabor molt gran, però clar, carxofa ja sona una mica, sona millor Pota Blava, les coses com són. La pilota que va a l'interior de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí acaba refusant, però queda per Cortina, el seu xut se'n va a l'esquerra de la porteria de Rafa Leva. Una altra cosa, que aquesta sí que ja m'ho permetran, que ho digui, però que no crec que els agradaria, és que els diguessin carxofen. Aquell sobrenom negatiu que hi havia per l'Alemanya nazi, no? Dels cartofen que li deien, i sobretot que en la pel·lícula de Maleïts Bastards, Malditos Bastardos, del Quentin Tarantino, doncs fan especial i èmfasi. Però vaja, els el Pota Blava, que sona molt millor per aquest club, el Prat, un club dels importants dins del futbol català. L'Associació Esportiva Prat juga el Rubí, per cert, amb seguiment també de l'emissora municipal del Prat del Llobregat, avui amb el Manolo Gol, doncs, realitzant les tasques de comentarista, un home també d'aquest futbol com és el futbol català i que ja porta uns anys. De fet, totes les dades del Prat que abans ens parlava el bo del Toni Bravo ens van arribar gràcies a una tasca de xinos, perquè buscar temporada rere temporada cadascun dels enfrontaments en partits dels anys 30, dels 40, déu-n'hi-do, si té mèrit, i dades doncs, que ara s'aprofiten i li agraïm, sense cap mena de dubtes, al bo del Manolo Gol. Juga la Unió Esportiva Rubí en zona ampla, estem al minut 40, pilota enrere des d'aquesta zona de contenció que té l'equip de la nostra ciutat. Fem l'última pausa de la primera part, als 40, primer temps municipal de Can Rosés, Unió Esportiva Rubí, un Prat, un altre.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Pilota per al Rubí, minut 42, primera meitat. Pau Albelda, qui juga enrere, Àlex Ruiz, cap a la posició de Marc Junca. En zona ampla, busca una passada llarga cap a mà. Pau Herranz, que el troba entre línies del Prat, però la seva passada no ha estat bona i la tallada a l'equip pota blava. Pau Albelda, però la recupera per als nostres cap a Àlex Ruiz i a tornar a començar de zero. Tenint la pilota en aquests últims compassos, mirada a gaudir d'una última ocasió en el primer temps que permeti al Rubí estar per davant en el marcador. Bona passada d'Àlex Ruiz per Pau Albelda, que progressa, apertura a l'esquerra, controla Jordi Massip, ha de recular però perquè el control l'ha deixat sense l'opció, atacant Bona. Tenorio juga amb Aitor Torres, aquest per Jordi Massip, que toca Pau Albelda, acaba perdent-la. A veure el contraatac perquè té una transició ràpida al Prat. La recupera Àlex Ruiz per al Rubí. Pau Herranz la toca entre línies. Arribava forçat i la passada era forçada, però atenció, l'enviament ara és bo. Fora de joc. Fora de joc perquè l'enviament cap a Riqui era bo i estava arribant per l'esquerra en una situació boníssima per quedar-se sol davant de Rafa Leva. Pilota per a la Unió Esportiva Rubí, que s'ha lliurat en aquesta situació antirreglamentària del dorsal número 9 del Prat. Jo diria que sí, però tampoc ho puc assegurar perquè la passada era molt llarga i quan ja ha girat el cap ja no sé si... Perquè clar, aquí no compta, compta amb la passada si es trobava en situació antirreglamentària al jugador dorsal 9 de l'equip que avui visita el municipal de Can Rosés. A punt estem d'entrar en l'últim minut de joc, a veure quants n'hi haurà d'afegit en aquest primer temps. Jo crec que un, perquè tampoc s'ha perdut tant de temps, ara hi ha una nova empenta. Això de les empentes comença a tornar-se una mena de bogeria. Ara sí l'assenyalo, ara no l'assenyalo, ara sí que considero que és falta, però la mateixa acció en l'altre costat no és falta. M'expliques per què, senyor Iniesta Cera? Aquí i a Pocón, com es diu a la PM, en Pequín i en Pocón, no? Doncs el mateix, perquè si una empenta es falta, l'altra ha de ser-ho de la mateixa manera. Ara buscava un enviament en Jar Muñi, li ha fet en curtet Marc Juncà, no se n'ha entès, pilota per al Prat. Zona ampla, l'1-1 en el primer temps no és ni molt menys dolent. Està sent un partit viu per als dos equips, tots dos amb opcions. Potser fins i tot ha tingut alguna més al Prat que no pas la Unió Esportiva Rubí, però déu-n'hi-do les que ha tingut el conjunt del Blai Martí. Poden passar encara moltes coses en una segona meitat que, de seguir aquest partit per aquest camí, es preveu espectacular sense cap mena de dubtes. Per mi és un dels millors partits que hem vist en l'actual temporada, perquè aquí entren els dos equips. El Prat ni molt menys és un convidat de pedra davant d'aquesta Unió Esportiva Rubí. Ara agafen a Pau Albelda, continua amb la jugada al bo de Pau Albelda, enviament cap a Kevin Díaz, que controla, intentarà endinsar-se en l'àrea i és córner. Doncs no, llançament de porteria i no serà targeta, no és targeta, no, ara no, perquè li estan demanant 2 minuts d'afegit. Vaja, ara ha agafat el dorsal 20 Rubén a Pau Albelda, però l'ha agafat, no ha estat una entrada contundent. Com que l'àrbitre ha donat llei de l'avantatge i s'ha beneficiat el Rubí, aquesta ja no és targeta. Aquí sí que ho ha fet bé el senyor Iniesta Acera. Pilota des de línia de 5 metres, porteria per al Prat, 45-30. Arribarem als 47 en aquesta primera meitat. Aquella aturada pel cop que havia rebut Riqui ha provocat que hi hagi 2 minuts de més en aquest primer temps entre Unió Esportiva Rubí i Prat. En directe a Ràdio Rubí amb aquesta Unió Esportiva que de moment empata un davant del Prat, que ho intenta des de l'esquerra en l'atac. Ara no s'han entès entre Riqui i Arcs i la pilota que la recupera la Unió Esportiva Rubí. El lateral dret, però, l'haurà de jugar des de darrere. El central dretà de la Unió Esportiva Rubí serà Àlex Ruiz qui es col·loqui allà on li digui l'àrbitre Iniesta Cera per reprendre el joc en aquest partit que acabarà en el seu primer temps. A veure si hi ha una opció ofensiva. I ara l'àrbitre li demana calma a Àlex Ruiz en la treure la pilota i se'n va a Rubén, crec que és, a veure, no és Rubén, és Marc, i li diu, calma la lluita per aquesta pilota perquè estava agafant a Kevin Díaz. Allà va l'enviament en llarg, la salta Kevin Díaz, Rubén, i l'àrbitre diu que hi ha falta del lateral esquerre del conjunt visitant. Falta, vaja, no sé si falta o banda, hauré d'estar pendent a veure què, doncs falta, la qual cosa, doncs fixin-se, 4, 8, 9 faltes per 4 del Rubí del Prat en aquest primer temps. La qual cosa vol dir que aquesta falta ara completa el 47 serà l'última arribada de la Unió Esportiva Rubí en aquest partit de la primera meitat. Enviament dins de l'àrea, salta el porter, acaba refusant i se les té a Muñig i Serris, tothom camí dels vestidors, descansa el municipal de Can Rosés. 1-1 entre Unió Esportiva Rubí i Prat. Tornem en directe en la segona meitat.
2: Rubí, la informació esportiva local.
1: Al descans del partit de la Unió Esportiva Rubí, que anem a revisar els resultats dels equips ja donats en la tarda d'ahir dissabte, però sobretot i ara el que fem és arrencar d'una manera diferent, perquè ahir, i després en parlarem en profunditat de la resta dels resultats, es donava un d'històric a la nostra ciutat, exactament es donava a Terrassa, però per a un equip de la nostra ciutat com el Club Natació Rubí masculí, perquè guanyava i lluitava ara per Europa, al·ludeix el descens en la divisió d'honor i per això anem a parlar en profunditat. Rui Tiago, entrenador del Club Natació Rubí Masculino, enhorabuena.
3: Ah, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo estáis? Cuéntame, menudo día tan espectacular el de ayer, ¿eh?
3: Sí, estamos muy contentos por haber conseguido este objetivo y en una épica contra Terrassa, un gran rival, un gran equipo, y los chavales han estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
1: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
3: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
1: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
3: Sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está, primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirmos en División de Honor y ahora estamos aquí bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos quedan.
1: Las cosas como son, era difícil hacer una apuesta por la victoria en Terrassa, pero tú me lo decías, en la semana pasada decías, no descarto que en Terrassa lo consigamos y así ha sido, tu confianza era absoluta.
3: Sí, al final nosotros... Sí que é verdade que na primeira volta há uma grande diferença a muitos níveis, de Terrassa para Rubi, mas sim que também é verdade que na Copa del Rei, que jogámos contra eles, já me tinha quedado com muito boas sensações. Temos competido muito bem. E eu esperava que este último partido, e eles estavam tranquilos, e eu esperava que nós pudéssemos pôr o partido até ao final, e aí eles depois são posto muito fortes nos séries e nós outros ao final hemos tenido um pouco de sorte que também se necessita nestes momentos e hemos conseguido aguentar como hemos podido e sacar esta vitória.
1: Cuéntame un poquito cómo fue el partido, por lo que he visto siempre muy ajustado, ¿no? Hasta el final.
3: Sí, muy ajustado. Nós outros sí que a verdade é que empezamos muy bien baseados no aquilo que temos feito na segunda volta. Temos empatado muito bem, sólidos em defesa e depois ofensivamente sim que temos opções. Depois, claro, já a Terrassa com um grande nível de seus jogadores a complicado muito e ao final a saído para nós outros com um pouco de sorte, o nosso porteiro ha estado também incrível e hemos sacado dessa forma.
1: E, además, se ha juntado o hecho de que o Caballa, que também necessitabais que pinchase, lo hizo, aunque ganó, pero lo hizo a los penaltis e solo sumó 2 de los 3 puntos.
3: Sim, sí, ao final todos nos jogávamos muito nestas últimas jornadas e nos ha salido assim e eles também têm seu mérito e se esforçaram. E ganhar em penaltis a Santander é uma equipa muito forte, muito potente. Também tem seu mérito e nada, nos calhou a nós outros. Estamos nós outros deste acabado de felicidad.
4: Una pasada, la verdad es que es espectacular. Ahora, bueno, primero celebrarlo, disfrutarlo y a pensar, ¿no?, en este acceso a la competición europea, porque estamos en ese grupo del quinto al octavo en división de honor. Supongo que a seguir trabajando, porque ¿por qué no seguir soñando?
3: Sí, nosotros seguiríamos nuestra línea de trabajo, nuestro día a día. Y ya después Mataró, que es un rival muy complicado, que en Liga nunca hemos conseguido competir hasta el final. Pero nosotros también tampoco tenemos presión ahora, estamos libertos de esos objetivos. Todo lo que viene ahora es un plus. Y entonces también tenemos una equipa competitiva, seguramente.
4: Oye, ¿y el favor que le habéis hecho al club económicamente de evitar una posible opción de hacer un largo viaje en los playoffs también está muy bien, aunque intentaréis que no sea así y enfrentaros al Tenerife en la segunda eliminatoria, ¿no?
3: Bien, eso ya. Cuando ya estamos a ese nivel, el club ya creció tanto que eso ya se da de querido. El club hace un gran esfuerzo. Y ojalá tenga estos gustos.
4: Sin duda alguna. Rui, pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta gran alegría al deporte de esta ciudad.
3: A vosotros por siempre nos acompañaren y por hablar entre nosotros, los chicos de rugby, y muchas gracias por todo.
4: Ens toca ara parlar d'una altra de les fites importants històriques de la nostra ciutat en aquest cap de setmana, tot i que acabava amb derrota en quarts de final, però l'Esportiu Rubí femení ha participat en la final 8 de futbol sala femení, una presència de la qual en parlava el nostre company Toni Bravo amb l'entrenador de l'Esportiu Rubí, Jordi Archilla.
5: Premier era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
6: El partit contra l'Alcorcón va acabar 0-5. Com es va sentir l'equip?
5: Bueno, jo crec que va ser un partit complicat perquè al final vam patir molt, vaig veure jugadors patir i això mai t'agrada, no?, com a entrenador, però sabíem el que teníem davant, no?, un equip de top 5 de primera divisió, professional, amb internacional, i el ritme, sobretot físic i de pilota, es nota molt, no?, i ens va costar molt, doncs sortir de la seva pressió i crear ocasions, no?, i jo crec que bueno, ens van fer un gol bastant d'hora, després vam aguantar una estona i el descans va anar 0-3, no?, i que crec que sí, la segona part crec que ens vam treure una mica aquesta pressió ja del resultat i d'estar allà i vam estar una mica millor, però, bueno, òbviament era complicat.
6: Clar, l'Alcorcón estava sisè, portava 3 derrotes consecutives. L'Alcorcón tenia moltes ganes, o sigui, Copa de la Reina
5: aniria per totes, no? Sí, al final jo crec que sí, al final ja jo crec que l'objectiu del playoff de la Lliga l'havien perdut i la seva ho guardaven tot per aquesta competició. I al final, doncs això, ens jugaran la final, no? Han guanyat avui també 7-2 i això reflexa doncs, l'equip que és i el que teníem davant, no? Mm-hmm.
6: Déu-n'hi-do, clar, estan a la final, per tant, equip veritablement molt complicat. Vosaltres abans estàvem comentant que ja dijous vau marxar cap a Madrid, no?
5: Sí, vam marxar dijous perquè, clar, amb el viatge i tot, doncs l'ideal i la federació així ho dictamina és d'anar el dia abans i en aquest sentit, doncs sí que teníem una mica de descans de l'hotel, de preparar, entrenar un dia a la pista on jugàvem el dijous per la tarda i descansar el divendres per el partit.
6: Com es va arribar al partit? Com van arribar les noies que tenien ganes?
5: Però... Bueno... Sí, òbviament, amb ganes, no? I amb molta il·lusió, no? El que passa que després l'escenari, doncs, de vegades, doncs, l'escenari, doncs, és complicat, no?, d'afrontar tot això. Si no has jugat mai una... Al final és l'event més important del futsal la femení, no? I també, de vegades, l'escenari pesa una mica. Però arribàvem bé, amb confiança, però, òbviament, ens vam trobar un transatlàntic davant.
6: No hi va haver cap opció, perquè elles crec que van ficar el primer gol al minut 4 o 5 i no hi va haver cap opció.
5: No, complicat, no, ens va costar molt arribar a dalt, superar la seva pressió. Sí que és veritat que anàvem 0-1 i quedava la primera vegada a la mitja part de la mitja part a la meitat i vaig demanar un temps mort perquè encara que estàvem patint, però anàvem 1-0, encara que dins, per resultat estàs dins del partit, no? Però les sensacions eren que ens costava molt. Mm.
6: Què els hi vas dir quan va acabar el partit?
5: Bueno, no tenia res a dir-li. Els vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després de sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Et fan, has d'aprendre aquests partits de i sobretot valorar, no? On estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
6: Mm. Sí, he volgut començar per això. Sou uns cracs, o sigui, arribar sí. A vuitens de la Copa de la Reina amb les millors és brutal. És
5: sí, sí, sí, aquest és el premi que hem de treure i l'experiència aquesta ja no ens la treu ningú, no? D'haver competit aquí, d'haver estat aquí, d'haver estat 3 dies a una ciutat, gaudint de la festa del futbol sala femení, i doncs això ens ho emportem a la motxilla, no?
6: Mm-hmm. Esteu a Madrid fins aquest diumenge. Com estan els ànims?
5: Bé, jo crec que ells potser una mica, bueno, potser decebuts, potser no n'hi haver competit molt, però jo crec que avui, bueno, les coses amb el temps es veuen una mica diferent. Hem vist, venim de veure l'Alcorcón, la semifinal, i han guanyat 7-2 contra un equip de primera divisió. Bueno, posar en perspectiva el que teníem davant i on estàvem, no?
6: Mm-hmm. Quin objectiu us marqueu a partir d'avui? Teniu, bueno, per una banda, el final de Lliga i per la temporada que ve?
5: Bueno, ara mateix intentar descansar aquests 2-3 dies, perquè dimecres tenim partit de Copa Catalunya, diumenge tenim, dissabte tenim Lliga una altra vegada, no tenim massa temps per pensar, no? És intentar arribar bé aquestes 2-3 setmanes que queden abans del play-off, acabar la Lliga de 2 jornades que queden, intentar guanyar els 2 partits i afrontar els play-offs amb optimisme, no?
6: Mm. Com plantegeu el partit de Copa Catalunya i el que després teniu de Lliga?
5: Bueno, juguem dimecres sense molt descans, entrenarem dimarts una mica, dimecres anirem a Molins a jugar als quarts de final de la Copa Catalunya. Bueno, són partits a temps corregut, sí que és veritat que són 2 categories menys del rival, però són partits que si no surts com has de sortir, se't poden complicar, no? I què millor manera de tornar a la victòria que dimecres, no?
6: Uh-huh. I el de Lliga?
5: El de Lliga, doncs, ve Mataró, també un equip que, bueno, que està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça, no? I això passa per guanyar els 2 partits que queden i intentar quedar terceres, no?
4: Ja toca, doncs, començar a pensar en aquesta, doncs, Lliga i l'intent de retorn a Primera Nacional en futbol sala femení. Pel que fa a la resta de partits dels equips de la nostra ciutat, per exemple, no hi havia cita en categoria masculina, ajornat l'encontre fins dijous perquè el conjunt masculí seguís també aquesta competició del CAU amb fèmines i del futbol sala. I pel que fa als altres equips de la nostra ciutat, ahir teníem partits de tercera catalana al grup 12 amb la penya blaugrana Ramon Llorenç, que empatava una casa davant de la Farga, equip d'en zona de descens, i els nostres ja en permanència assegurada, guanyava el Rubí B 2-1 al Marianao Poblet B, i d'aquesta manera s'acosta la permanència en aquest grup 12 de competició. Derrota del 20 en la seva lluita en primera catalana i el grup 3 davant del Camp Joliu, 2-1, continuen fora del descens, però els de Quico Díaz necessiten assolir punts que els duguin cap a la permanència en aquesta bona categoria del futbol masculí, en un cap de setmana en el qual, i amb ja tot fet, el Juventut 25 de setembre, la seva secció d'handbol, empatava 29 davant del Tortosa. Ara ja comencen a pensar la pròxima temporada, la qual també disputaran la segona catalana masculina, en un dissabte en el qual també teníem un altre resultat pel que fa al waterpolo, sorpresiu, tot i que aquest no tenia incidència quant a la classificació amb la Primera Nacional, que arribava en el dia d'ahir a la seva fi pel que fa a la segona fase, i el Club Natació Rubí patia la primera derrota amb moltes baixes. Tenia l'equip del Carlos Ligero i ho va pagar davant del Pontevedra amb el resultat final de 6-7, un toc d'atenció que li anirà bé per les fases d'ascens que començarà a disputar. Com a primer classificat sempre tindrà el factor piscina i en cas d'empat els partits cauran del seu costat en aquest intent de tornar a la divisió d'honor del waterpolo femení. Tanquem parlant d'hoquei patins en línia amb un mal dissabte, per desgràcia, tot i que lluitant pels títols, per part de l'Hockey Club Rubí Cent Patins. Els nois ja es queden fora de la final després de perdre davant del Tenerife Guanches en la tornada de semifinal de Liga Elite masculina 5-3, i els nostres, que han fet una gran campanya que ja ha arribat a la seva fi, arribant a aquestes semifinals, mentre que les noies hauran de disputar dos partits la setmana que ve a la pista Francesc Calvo si volen guanyar el títol en Liga Elite femenina. I és que ahir jugaven l'anada de la final davant del Valladolid i a l'extrabonus a la pròrroga que van perdre després del 3-3 final. Amb aquesta informació que arribem al final de la revisió dels partits del cap de setmana, una pausa i tornem.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
7: Doncs vinga, va, que tornem amb tot just arrencada la segona meitat al municipal de Can Rosés en primera arribada per l'esquerra del Prat. Arribarà fins a línia de fons per fer la centrada cap al primer pal, tot i que posa el cos per evitar problemes. Marc Juncà per part de la Unió Esportiva Rubí, ràpida transició la del conjunt visitant que ha fet un canvi entrant Ufano al terreny de joc, si no m'equivoco, que substituint a... Vaja, ara ho confirmaré al 100%, perquè jo diria que és Arcs, però no ho tinc al 100% clar. Centrada dins de l'àrea, talla i progressa per part de la Unió Esportiva Rubí. Tenorio la recupera, però en zona defensiva el conjunt del Prat, amb enviament en llarg ara per no complicar-se la vida de Rubén. Pilota dins de l'àrea, la qual, doncs, què ha passat? S'han fet un petit embolic entre Kevin Díaz i els seus companys, i ha acabat refusant, cedint un córner d'una pilota que ja era favorable a la Unió Esportiva Rubí, d'aquelles jugades un xic tontes. Però torna a arribar al Prat en aquest partit davant de la Unió Esportiva Rubí, amb pilota que endinsaran dins de l'àrea. Estic mirant a veure, perquè crec que és Àlex, el dorsal 16, el que ha abandonat el terreny de joc per part del Prat en aquest partit. Allà va la pilota, que enviarà dins de l'àrea el conjunt del Prat. Pilota cap al punt de penal, salta de cap i refusa per part de la Unió Esportiva Rubí, Àlex Ruiz, deixant enrere, atenció a aquesta pilota perquè pot ser dividida, a veure si arriba Muñi, és molt ràpid Muñi, i el porter Guiseris, que és qui juga amb pilota que enviarà Aitor Torres cap a la posició de Kevin Díaz, que controla, intenta fer jugada dins de l'àrea, se la vol emportar, acaba tallant la defensa del conjunt local, ara és Tenorio qui fa un xut, però era massa desesperat, ara ja havia col·locat en la seva posició el porter, el Prat, Guiseris, que ha recuperat en una pilota dividida, de la qual gairebé se n'aprofita en aquesta ocasió per part de la Unió Esportiva Rubí. Muñi, al final no ha arribat a bon port aquesta bona arribada de la Unió Esportiva Rubí, el partit que ha començat en la seva meitat segona, igual d'elèctric en la primera, amb els primers compassos i primera arribada del Prat, amb Ufano, que ara està com a davanter de referència, substituint a Àlex a les files del conjunt que entrena el senyor David Vilajoana. Cap canvi a les files del conjunt del Blai Martí, amb Rafa Leva, Aitor Torres, Marc Juncà, Muñi, Adri Record, Jordi Masí, Pau Albelda, Tenorio, Pau Herranz, Àlex Ruiz i Kevin Díaz per part del Prat, que esquiva la càrrega, atenció ara, amb enviament cap a profunditat, no arribarà, de Rubén a la passada filtrada d'Arcs, i espera per línia de fons aquesta pilota, la recupera la Unió Esportiva Rubí amb un Prat que juga ara amb Guiseris, David, Pol, Gus, Riqui, Plaza, Arcs, Marc, Rubén, Cortina i Ufano, que ha sortit substituint a Àlex. Atacant a la dreta de la nostra posició, el Prat a l'esquerra, la Unió Esportiva Rubí, aquella zona que més li agrada, com és la d'atacar la porteria que té més a prop de les, dels vestidors del bar. Enviament en llarg cap a Adri Record, la passada és bona, Kevin Díaz! Quina pena, perquè jo crec que Kevin Díaz el que l'ha passat és que no s'esperava que aquesta pilota li pogués enviar a Adri Record. M'ha fet aquesta sensació, perquè era la llarga, dividida, i la lluitava Adri Record amb David, i de sobte, pum, ha posat la punteta Adri Record i li ha deixat habilitada un Kevin Díaz que ha mirat la pilota tard. Això ha fet que no l'hagi pogut controlar bé, perquè se l'ha quedat una mica enrere i ja no ha pogut fer la rematada quan estava sol davant del porter Guiseris, perquè se li ha tirat a sobre bona part de la cavalleria del Prat. Bona arribada de la Unió Esportiva Rubí, el que dèiem, en aquest partit amb anades i tornades, obert amb opcions de tots dos equips per fer-se amb la victòria, per empatar, per qualsevol cosa, en aquesta jornada de competició de la qual el Rubí s'hi puntua, haurà donat un bon un pas cap a la permanència, que ni molt menys està assegurada. Si guanya, haurà donat un molt bon pas també cap a la permanència, la qual la tindria molt a prop si guanyés la setmana que ve al camp del Júpiter, però en qualsevol cas, sempre en dues jornades encara haurà de fer cosetes l'equip que entrena el bo del Blai Martí. Ara per la pilota, Kevin Díaz mira de sortir al contraatac al Prat, la recupera Àlex Ruiz per Adri Record en un teva meva amb Pau Herranz en zona ampla, jugant-la amb Aitor Torres, que s'equivoca en la passada, però la recupera Tenorio, zona de tres quarts, continua Tenorio, apertura a la dreta on troba Adri Record en zona de tres quarts, que podrà fer centrada, al final opta per jugar en curtet cap a Jordi Massip, que li torna. Tot això al voltant de l'àrea del Prat, es dona bé la volta, és Pau Albelda cap a Aitor Torres, el xut creua, gol! Torres! Protagonista d'un partit boig! Gol del gran capità!
8: Els gols del Rubí a peu de camp.
7: Sí, senyor, sí, senyores, tota pilota que passi per Aitor Torres. Avui, una vareta màgica li ha tocat les bones ocasions seves de 3-2 gols aquest segon en una molt bona triangulació en zona ampla de la Unió Esportiva Rubí per arribar a un Pau Albelda que es dona la volta, cedeix Aitor Torres i el seu xut creuat supera Guiserris. Marca el Rubí, grandíssim capità Aitor Torres, 6 de la segona, Rubí 2, Prat 1.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
7: Mare de Déu, quin Aitor Torres estem vivint avui, eh? Espectacular, ja seria la quarta, cinquena, sisena joventut d'aquest veterà jugador de la Unió Esportiva Rubí, un home amb una, dents, diguem-ne que trajectòria espectacular a les files blanquivermelles. Avui celebrant també, és l'entrenador d'aquest equip que li han fet el passadís per reconèixer l'ascens i campionat en primera divisió de categoria cadet amb aquest sub-15B de la Unió Esportiva Rubí, que l'any que ve estarà a la territorial preferent. Ara intenta Kevin Díaz marxar per velocitat, la lluita i es falta del davanter de la Unió Esportiva Rubí, que lluitava amb David per la pilota. La recupera el Prat en zona ampla, farà canvis, veiem com abandona, marca el terreny de joc, també ho farà Ricky per part del conjunt pretenc. Doble canvi a les files de l'equip del David Vilajoana, que busca reacció en el seu equip després de la segona diana de la Unió Esportiva Rubí amb un nom propi, sense cap mena de dubtes en el dia d'avui. Lamelas és un dels homes que ha entrat al terreny de joc i crec que és Buireu, el dorsal 24, ara ho confirmarem al 100%, qui ha entrat també a les files dels Pota Blava. Per la dreta va la càrrega, ara el Prat mira de marxar, però no pot amunyir el jugador. Falta, diu l'àrbitre, d'amunyir, home. És que si aquí senyala falta l'àrbitre, hauria d'haver senyalat moltes altres. Li van als jugadors del Prat, evidentment, a pressionar per mirar que l'àrbitre doncs, li mostri la segona targeta al jugador de la Unió Esportiva Rubí. Confirmat, és Buireu qui ha entrat al terreny de joc per part del Prat. Les dues substitucions ara, Lamelas i Buireu, al terreny de joc, substituint a Marc i Ricky per part d'aquest Prat, que des de la dreta gaudirà ara d'una bona ocasió de gol. Arribada en aquesta zona amb centrada des de tres quarts d'arcs. Pilota aturada, Munyi, col·locat com a tanc, callava arcs, la centrada que va cap al segon pal, salta i refusa per part de la Unió Esportiva Rubí, que també, tot i que el seu rival és un equip molt alt, ho fa no a... Àlex Ruiz és gran per part del Rubí, o Kevin Díaz ho fan encara més. Torna la càrrega al Prat, allà va l'intent de centrada, va cap al segon pal, la pilota la toca Tenorio per part de la Unió Esportiva Rubí, evitant la possible rematada per part de Pol del conjunt visitant. La segona centrada, aquesta més desesperada, era de Cortina. Tenia la pressió de Tenorio, la recupera la Unió Esportiva Rubí perquè s'ha perdut aquesta pilota per línia de fons. Ufano, que la col·loca perquè la tregui des de 5 metres. Rafa Leva per part de la Unió Esportiva Rubí. Allà està el porter, que tocarà i ho fa en curtet cap a Marc Juncà, encara en la pròpia àrea que juga l'equip de la nostra ciutat al minut 9, camí del 10 d'aquesta segona meitat. 2-1, ho estem explicant en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí, que a la primera meitat s'havia posat gràcies a un gol d'Aitor Torres per davant en el marcador. En la segona, gràcies a un gol d'Aitor Torres, que s'ha tornat a avançar després que Plaza neutralitzés el 0-1 o l'1-0 del Rubí. Atenció, la passada és bona de Muñi cap ara a Pau Albelda. A la frontal, Pau Albelda torna cap a Muñi des de la frontal. El xut d'aquest, Guiserris, amb certs problemes que es fa amb la pilota, però nova arribada amb transició ràpida de la Unió Esportiva Rubí. El xut de Muñi, però, que ha acabat a les mans del porter del Prat. 10 minuts. Quina segona meitat! Ja la primera ha estat interessant, però què ens espera en aquesta segona part entre Unió Esportiva Rubí i Prat, que als 10 arriba amb el 2-1. Atenció a la pilota, que la robada d'Aitor Torres deixa cap a Kevin Díaz. La conjugada pot ser bona en transició del Rubí. Passada filtrada cap a Pau Herranz. Cau al terra. Cau al terra Pau Herranz. No hi ha opció ofensiva. Doncs ara sí. Minut 10. Estem en la segona meitat aquí a Can Rosés. De moment, el marcador és de Rubí 2, Prat 1. We'll be right back.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
2: Vinga, Sofi, cap problema.
3: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
4: Tia, és que fort. Us heu assabentat que l'any el profe de la uni.
5: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
4: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
2: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
5: Irene, els dilluns a les 12 cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
6: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
7: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: Gol del Prat, torna a igualar Ufano.
10: El gol del rival també és gol.
9: No duran els avantatges. Quina pena per la Unió Esportiva Rubí perquè pugui cuinar el tercer gol. Arribada per la dreta, amb bona jugada per part de Plaza, centrada al primer pal on arriba aquest autèntic armari empotrat dorsal 22 del Prat. I tocant la pilota lleugerament, la desvia el suficient per despistar defensa. Hi ha un Rafa Leva que ha tocat aquesta esfèrica però no ha impedit que es fiqués a la seva porteria. Marca Ufano i torna a igualar el Prat. Minut 12, ara camí del 13, segona meitat. Rubí 2, Prat 2.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: Doncs vinga, que tornem. Pilota per Pau Albelda, que mira de fer jugada en zona ampla. Continua i progressa, controlant encara la pilota i deixant enrere cap a Àlex Ruiz, que deixa la posició d'Adri Record en zona ampla, que la juga ara el conjunt de la nostra ciutat després d'haver quedat en no-re l'opció de contraatac. Aitor Torres controla entre línies cap a Jordi Masip, que progressa amb la pilota, cau al terra, es falta del jugador Lamelas, que s'estava queixant a l'àrbitre de la falta, que dius, home, quina queixa més estranya, perquè la falta ha estat clar i evident del dorsal 21 i ara capità del conjunt pretenc. Juga el Rubí, passada però dolenta d'Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí, però la torna a recuperar, la torna a perdre ara. Adri Record mira de muntar el contraatac al conjunt del Prat amb Ufano, la pilota que la controla dins de l'àrea, fa una centrada, xut, posa el peu, perdó, el peu, la mà, Rafa Leva i refusa. Ara és Kevin Díaz qui deixa per Pau Albelda, que envia en llarg cap a Muñi. Atenció, és bona. Hi ha cursa i no hi ha fora de joc de Muñi. Arribarà a línia de fons amb pilota controlada per intentar la jugada en passada. Cap a Kevin Díaz, que anava a tallar la defensa. La torna a controlar Muñi. La deixa cap a bona passada filtrada de Muñi. Atenció, Muñi! Se m'ha ensenyat fora de joc. Uf, bé, jo no ho puc veure com per dubtar-ho. Fora de joc de Muñi. Passada filtrada boníssima a l'espai de Pau Herranz, la rematada però no havia acabat al fons de la xarxa, però pilota per al Prat. En aquest partit boig, maco, boig però molt interessant, amb dos equips que ofereixen plantejaments bons en toc de pilota i arribades. Primera meitat boja amb 1-1, segona de moment 1-1 també en el marcador. A la primera meitat l'avantatge al Rubí li ha durat 4 minuts, del 7 a l'11. En aquesta segona, del 5 a l'11, 6 minuts. Una mica més, però poca cosa en aquest partit en el qual el Prat reacciona ràpidament als gols de la Unió Esportiva Rubí. De moment, ja amb el 2-2 en el marcador, tots dos que puntuarien, no li aniria del tot malament al Rubí, però els 3 punts serien una meravella en aquesta 28a jornada de Lliga Elite. Com sempre ho expliquem en aquesta, la sintonia del 99.7 de l'FM, a www.radiorubí.cat, que també ens poden seguir amb aquest partit de la Unió Esportiva Rubí. Davant dels Pota Blava, juga en zona ampla, Plaza, passada filtrada cap a Ufano, que mira d'arribar a línia de fons, la deixa enrere, atenció, cap a Plaza, dins de l'àrea, un altre cop de Plaza, i Tenorio ha salvat a la Unió Esportiva Rubí. Se'n va per la dreta de l'atac al conjunt de la nostra ciutat, un Tenorio que acaba aturant-se, deixant enrere, cau al terra, i és pilota perquè la jugui en llarg Pau Herranz. Demanava en penal de Tenorio en una jugada que ha deixat anar una cama perillosa, perquè són d'aquelles pilotes que, o jugades en la qual toques al jugador dins de l'àrea deixant la cama, que si l'àrbitre no sé si l'ha vist o si la vol veure, podria haver estat doncs una possible penal a la Unió Esportiva Rubí. En aquestes coses ha d'intentar resguardar-se. De fet, ara l'auxiliar, el senyor Magueruzan, se n'ha anat a la banqueta del Prat a demanar calma, que seguin els jugadors, perquè estaven protestant molt aquesta acció de Tenorio dins de l'àrea de la Unió Esportiva Rubí. És banda per al conjunt de la nostra ciutat, amb un Tenorio que ha salvat els nostres, amb una pilota a la qual ha pogut arribar un xic abans que no pas la Mela. Si aquest remat a dins de l'àrea, podria haver estat probablement el tercer gol del Prat, i això hauria estat un cop a la línia de flotació de les files de la Unió Esportiva Rubí. Minut 17, enviament en llarg de Tenorio, la toca Kevin de cap, mira de lluitar la Pau Herranz, que lluitava amb Buireu, i se la queda el Prat, jugant enrere. Pol, des de zero, que començarà amb el porter Guiserris. El conjunt pota blava. David controla, zona ampla, de moment no veu passada bona, al final deixa a l'esquerra on troba a Pol, i aquest que juga per aprofundir, ja entra en terreny de joc de la Unió Esportiva Rubí, cap a Arcs enrere. David ara juga, passada no és bona, cap a la posició de Plaza. I què demana l'àrbitre? No, hombre, ara assenyala aquesta... És que jo, a mi, els criteris dels àrbitres, a mi m'estan començant a tornar una mica boig, eh? Pilota d'aquelles que envien llarg, arriba una mica tard Kevin, topa amb el jugador, però és una empenta. I l'àrbitre, que sí que assenyala aquesta falta, en canvi, hi ha d'altres empentes que no assenyalen. Jo és que no acabo d'entendre exactament per què a vegades sí que l'assenyalen i a vegades no, perquè si assenyales una, les has d'assenyalar totes, i si no, no assenyalis cap ni una. Però no pot ser que algunes sí, d'altres no, perquè en aquest criteri tornes boig a tothom. Al final ningú sap si ho ha fet a favor o en contra d'algú, perquè en aquest sentit hi ha molts dubtes. Juga Ufano per l'esquerra, mirava de marxar, hi ha falta sobre el jugador del Prat, zona de tres quarts, ha crescut el Prat amb el segon gol, van passant els minuts, ara 18 de la segona, 7 que està preparat també Eric Castillo per entrar al terreny de joc per part de la Unió Esportiva Rubí, que havia començat bé de nou la segona meitat amb aquesta superioritat numèrica en zona de construcció que li ha valgut el gol, però el Prat ha reaccionat ràpidament i des del 2-2, que sembla com una mica... com millor, com més còmode el terreny de joc a l'equip del David Vilajoana, que no pas el conjunt que entrena el Blai Martí. Falta, gairebé tocant el vèrtex de l'àrea gran a l'esquerra de l'atac, l'enviarà a l'interior de l'àrea amb centrada al primer pal, toca en rebot! I en qui ha tocat en algun jugador de la Unió Esportiva Rubí, s'ha acabat perdent per línia de fons. Anava molt tens aquesta pilota, era molt perillosa per part del Prat. I al final, que doncs crec que és Marc Juncà qui la pilota no l'ha vista, li ha donat a la cara, s'ha perdut per línia de fons, és córner favorable al Prat, però s'ha quedat estabornit al terra, al central de la Unió Esportiva Rubí, després del cop que ha rebut al cap. S'haurà de recuperar el central de la Unió Esportiva Rubí, necessari en aquestes tasques defensives, en aquest partit tan complicat i difícil, davant d'un molt bon rival com és el Prat. Aquesta Unió Esportiva Rubí, que li estan plantant cara, que la primera volta els va guanyar al seu terreny de joc. A veure si en el dia d'avui repeteix victòria amb aquest llançament de cantonada, amb l'àrbitre que li diu no sé què a Marc Juncà. La qüestió és que jugarà el Rubí. Allà van quedar 2-3. A veure si repeteix com a mínim aquest resultat favorable al Rubí amb el 3-2. Enviarà dins de l'àrea, que va la pilota, a punt de penal, rematada. No li acaba de sortir bé. Estava preparada la jugada, però és cert que ha rematat la Meles. El que passa és que la pilota anava penjada, anava cap enfora. La Meles també sortia de la línia de fons cap enfora. Llavors la rematada, diguem-ne que l'estava fent en direcció cap a la seva porteria, havia de donar la volta, és molt difícil que aquesta rematada acabés en situació perillosa per als interessos del Rubí. S'ha perdut molt a l'esquerra de la porteria del bo del Rafa Leva. Doble canvi al Rubí, Muñi, i Kevin Díaz són els homes substituïts per part del Rubí, és a dir, que canvia la part més ofensiva. Blai Martí, entren Sete i Eric Castillo per part d'aquesta Unió Esportiva Rubí. En el minut 20 de la segona meitat, doble canvi a les files del conjunt de la nostra ciutat, que és qui juga en zona ampla. Doncs vinga, va, ara ja 21, aprofitem per fer una nova pausa. Entrem ja en el tram final d'aquest partit, que de moment, atenció a l'errada de Marc Juncal, la passada, perquè se la queda en opció ofensiva. És Plaza qui intenta jugar de passada filtrada. Recupera el Rubí des de línia de fons. 21, segona meitat. Fem una pausa. Rubí 2, Prat 2.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
6: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics amb Esteve Llop.
2: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
3: Jo, a mi, això de les empentes, que algú m'ho expliqui. Perquè jo ho sento, però és que no ho entenc. Li acaben de fer una empenta per darrere a Jordi Masip, espectacular, que no ha assenyalat l'àrbitre. I és que no entenc per què aquesta no és falta i abans una que ha fet Kevin Díaz sí que ha sigut falta. És que ho sento, però això de les faltes d'empenta per darrere comença a tornar-se una autèntica bogeria. Falta ara de Sete i és pilota per al Prat, targeta groga per al dorsal 11 del conjunt de la nostra ciutat. Per cert, amb faltes, ara s'estan igualant amb respecte a la primera meitat amb un Rubí que ja n'ha comès 6, una al Prat a la primera part, 4 de la Unió Esportiva, Rubí per 7 del conjunt del Prat del Llobregat. Juga Jordi Masip cap a Pau Albelda, segona de 3 quarts, controla Albelda, mira de fer una passada franca, acaba enviant a la dreta on arriba Adri Record, que controla dins de l'àrea, acaba fent central del segon pal, arriben, refusen, queda per Aitor Torres, encara dins de l'àrea, queda el rebot per Jordi Masip, el xuta aquest! I se'n va a la dreta de la porteria de Guiserris, l'acaba de tenir la Unió Esportiva Rubí amb botes de Jordi Masip. Xut des de la frontal que se'n va fregant el pal dret de la porteria de Guiserris, que no podria haver fet res perquè el xut era duríssim per part de la Unió Esportiva Rubí. Bona ocasió de nou, ara refusa Adri Record, Àlex Ruiz, ara rep una escomesa per darrere, Àlex Ruiz, això es falta, la van... Jo a mi, lo dels àrbitres comença a entornar-me boig, ho sento i no m'agrada parlar dels àrbitres, però està sent un any estranyíssim amb les decisions arbitrals. Un que arriba tard no l'assenyala, l'altre sí que arriba tard sí l'assenyala, un que empenta no l'assenyala, l'altre sí que empenta i no l'assenyala. A veure com va això, perquè és una autèntica bogeria. Ara Aitor Torres, que se les està tenint amb lamel·les, el capità del Prat, perquè la veritat és que és un tio calent, el dorsal 21 del conjunt del Prat, i des de principi que se les està tenint amb uns i altres, amb Àlex Ruiz, que ara se'n va allà, s'acosta a lamel·les, que està discutint amb tothom. La veritat és que aquest dorsal 21, des que ha sortit, que està escalfant aquest partit entre Unió Esportiva Rubí i Prat. De moment els 25, 2-2 en el marcador, 2-2 en el lluminós del municipal de Can Rosés, 2-3 és el lluminós que hi havia al Sagní en la primera volta amb victòria del Rubí. A veure si avui arriba el tercer i el 3-2, si es queden 3 punts que serien d'or per a la Unió Esportiva Rubí en aquesta jornada de competició davant del Prat, en aquesta lluita per la permanència. Es perd per línia de fons aquesta esfèrica, la recupera la Unió Esportiva Rubí, ara que Plaza juga una pilota, vai, hombre, i l'àrbitre diu que no. És que si això no és targeta, quan és targeta? Fa mitja hora que havia escoltat el xiulet l'àrbitre. Avança Sete per una entrada per darrere, sí que l'assenyala. Doncs un altre arbitratge de molts dubtes el que genera el senyor Iniesta Acera. Un altre arbitratge de dubtes, de decisions molt estranyes. Ja no és que sigui que beneficiï o no a la Unió Esportiva Rubí, sinó que a vegades assenyalen unes faltes que en d'altres no assenyalen. I és que és molt boig tot plegat. A mi és que aquests criteris m'estan començant a tornar una mica boig. Pilota per a la Unió Esportiva Rubí en zona de 3 quarts, atacarà el conjunt de la nostra ciutat amb enviament dins de l'àrea de Pau Albelda, amb les mans perquè és banda, però és un home que l'envia dins de l'àrea. Allà va l'enviament de Pau Albelda, la intenta pentinar Eric Castillo, surt escopida aquesta esfèrica, l'ha tocada en jugador del Prat, és de nou banda per a la Unió Esportiva Rubí, de nou enviarà dins de l'àrea aquest migcampista constructor en el joc del Rubí, com és Pau Albelda, cap a dins que va la lluita i no la toca ningú, queda encara dins de l'àrea, el refús per Aitor Torres, que la torna a enviar dins de l'àrea, l'acaben refusant, queda als peus d'Adri Record, que intenta un xut des de lluny, topa en la defensa del conjunt del Prat i es banda, favorable a la Unió Esportiva Rubí, que està pressionant, que busca el tercer en aquest minut 27, camí del 28, es queda Marc Juncal terra, havia rebut un cop, l'àrbitre diu que de moment no es pot reprendre el joc, ara sí que ho farà la Unió Esportiva Rubí, de nou amb mans de Pau Albelda, com si fos un córner, però ha anat de l'esquerra a la dreta de l'atac de l'equip del Blai Martí, enviarà de nou el dorsal 10 cap a dins de l'àrea en aquesta opció de pentinar enrere, allà la toca cap a Eric Castillo, que controla dins de l'àrea, es dona la volta, el xut aquest! I Guiserris ha de rectificar pel camí i fer-se amb una pilota que això sí, anava una mica fluixa i impedia doncs, que fos excessivament perillosa per al porter del conjunt visitant. Pilota per al Prat en zona ampla. La recupera, però Adri Record, que fa un canvi cap a la posició de Jordi Massip, que no pot arribar. Se la queda de nou el Prat. En un partit obert, en un partit boig, en un partit que qualsevol dels dos equips se'l pot endur cap al seu costat. Un gol en aquesta segona meitat. I ara Àlex, que estava discutint amb algú, doncs Àlex, que continua al terreny de joc. M'he equivocat jo abans perquè, doncs, Àlex que veu targeta groga, el dorsal 16 del conjunt visitant, plaça també hi és. Arcs està per allà, doncs Gus haurà de ser, el dorsal 6, no? És el que no veig ara per part del Prat. Atenció perquè recupera la pilota Eric Castillo, que mira de muntar el contraatac per a la Unió Esportiva Rubí. Allà està Eric Castillo, intentava un xut massa complicat. Sí, sembla que és el dorsal 6 Gus qui havia estat en el canvi al descans per part del Prat, perquè Àlex m'ha sorprès ara quan li ha mostrat la targeta. Ha estat una errada d'un servidor a l'hora d'apreciar el jugador que havia sortit per part del Prat, que s'havia quedat en la banqueta o en els vestidors al descans del partit. Envia dins de l'àrea la Unió Esportiva Rubí, la toca per mirar i que es perdi per línia de fons, però recupera Marc Juncà. Allà va la centrada d'aquest, el primer pal, salva la defensa, queda parat i record, que controla en zona ampla, deixa per Tenorio, que farà una centrada per evitar, sobretot, que li prenguin en zona perillosa. Sete controla, com si

Esportiva Rubí també l'havia de fer com abans i targeta groga per a Tenorio, clara i sense cap tipus de discussió. En aquest partit, que ha estat la seva segona meitat i ja entra en el tram final, últim quart d'hora, perquè aguantarem aquesta falta abans de fer la pausa. Estem al 30 de la segona, amb el 2-2 en el marcador, ara sí, jugant des de darrere, no hi ha hagut centrada per part del Prat. Fem una pausa, 30 minuts, segona meitat, Rubí 2, Prat 2.

0: Rubí, la informació esportiva local.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: L'enjoc és...
3: futbol.
2: Bàsquet.
3: Hoquei.
2: Handbol.
3: Waterpolo.
2: Tenis taula.
3: Rugbi.
2: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals, cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Doncs vinga, que tornem en directe amb l'atac del Prat per la dreta. Ha tingut una opció de contraatac al Rubí, però Adri Record no ha encertat en obrir a l'esquerra on arribava. Sete per part de l'equip de la nostra ciutat. Ara qui va a la càrrega és el Prat. Des de l'esquerra mira de fer jugada. És Arcs, que arriba per fer centrada al punt de penal. Posa el cap. Marc Juncà. Bona tasca defensiva del central rubinenc perquè jugui des de darrere el Prat. S'ha perdut per línia de banda aquesta esfèrica, diu l'àrbitre. La jugarà Arcs per part de l'equip visitant, que és qui controla en zona ampla amb Ufano. Ufano, que deixa la posició perquè intentés progressar. Arcs la recupera. La Unió Esportiva Rubí, alguna cosa assenyalat l'àrbitre. Banda favorable al Prat. Ara li estan demanant alguna falta a l'àrbitre, que diu que no, en alguna acció de la Unió Esportiva Rubí. En pilota en la perpendicular amb la línia de l'àrea gran, però la juga ràpid. Cortina mirava de desfer-se de Pau Herranz, però no pot. Amb el migcampista de la Unió Esportiva Rubí, que per cert s'està doncs tocant les cames com amb problemes de rampes. Esforç físic per un Pau Herranz, no acostumat a jugar els 90 minuts en aquesta temporada en Lliga Elit. Atenció, Ufano a la frontal de l'àrea, és bona la jugada, la deixa cap a la Meles, que mira de fer des de dins de l'àrea. Jugada, li pren Tenorio per part del Rubí. Aitor Torres toca cap a Jordi Massip, que progressa a l'esquerra de l'atac. Continua Jordi Massip, no li sort ningú, per tant s'atura amb control i deixa Sete. Sete en zona ampla, jugant cap a la posició d'Eric Castillo, que controla. Hi ha mans, però l'àrbitre no l'ha vist perquè hi havia dos jugadors del Prat davant seu i és banda favorable la Unió Esportiva Rubí. Ara no l'ha vist l'àrbitre, s'ha equivocat. Quan hi haurà canvis? Canvis a les files rubinenques. Entrarà al terreny de joc Aymar per part de la Unió Esportiva Rubí. Aquest jugador que va arribar ja en l'hivern de la Unió Esportiva Rubí, que entrarà en aquest partit. El jugador rubinenc, doncs, que substitueix a un Pau Herranz, que ho ha fet molt bé, que ha fet molt bona tasca, però ara ja físicament no li arribaven les forces. Són jugadors d'una línia semblant de joc, eh? A veure si Aymar pot ajudar, igual que ho ha fet un Pau Herranz, que en aquests dos partits ho ha fet molt bé, a les files de la Unió Esportiva Rubí, cap a la possible victòria davant del Prat. Pilota cap a Sete, la talla però la defensa del Prat i es banda per a la Unió Esportiva Rubí. Volia quedar-se aquesta esfèrica plaça. La juga Tenorio, Tenorio cap a Sete, continua Tenorio, mira de fer jugada. Allà va un enviament a dins de l'àrea, talla la defensa. Marc Juncà evita però que la controli Ufano i ara qui la controla és Aymar. Demanaven falta sobre Eric Castillo, que no ha assenyalat l'àrbitre, i plaça juga per al Prat. Enrere, deixa cap al seu company Rubén. Quina recta final d'emocions fortes que ens esperen en aquest partit entre Unió Esportiva Rubí Prat. Estem al 35, 10 i afegit en aquesta 28a jornada de Lliga Elit, amb una Unió Esportiva Rubí que busca 3 punts igual que el Prat. Però atenció a la pilota, que l'ha robada Eric Castillo!

salva Guiserris! Heroi i Villà, totes dues en una, d'un Castillo que l'ha tingut, robant una sortida errònia de David de la pilota, quedant-se sol davant de Guiserris, però equivocant-se la rematada perquè s'ha estavellat en el cos del porter quan tenia una jugada. Franca anava a la càrrega al Prat, arribada per la dreta, centrada, xut! Rafa Leva es fa amb la pilota amb arribada del Prat en aquest partit, al qual poden passar encara 30.053-27-12 vegades coses. Allà va la pilota per Sete, zona de 3 quarts, és bona la jugada del Rubí amb centrada de Sete, ara no hi havia ningú per fer rematada, però se la queda Jordi Masip a la frontal, continua Jordi Masip, la jugada de Jordi Masip, apertura a l'esquerra, arribada de Castillo, continua Castillo, però s'ha hagut d'obrir perquè no arribava bé. Ara sí, fa la centrada al punt de penal, intenta rematar i recorta, i a la defensa se la queda Ufano, intenta sortir la Unió Esportiva Rubí en aquesta jugada amb la pilota controlada, Ufano que marxa de tothom, però al final és Àlex Ruiz qui no es complica la vida, pilotada llarga, un partit que s'ha tornat boig, els dos equips són sabedors que opten a la victòria com a la derrota. Ah, la passada era boníssima de Jordi Masip trepitjant enrere, ara qui la té és el conjunt del Prat que esquiva la càrrega i juga en zona però defensiva. La té l'equip visitant en el dia d'avui al municipal de Can Rosés, plaça per la dreta que se'n va, deixa en curtet cap a Rubén que progressa, zona de 3 quarts, no veu passada franca, opta per tornar a plaça que fa diagonal de dreta a esquerra, passada filtrada que talla la defensa de la Unió Esportiva Rubí, se la queda Pau Albelda, juga molt bé amb Sete, llàstima perquè no ha tocat bé ara Pau Albelda cap a la posició d'Eric Castillo, torna a ser la pilota del Prat en un partit en aquest en el qual, atenció, la pilota és enviada bona cap a plaça, que arribarà a línia de fons, no pot arribar, es perd per línia de fons, al final ha relliscat una mica més del que es pensava plaça aquesta pilota i al final s'ha acabat perdent per línia de fons amb el Rubí, que veient el to físic d'aquest partit comença a aturar-lo, el Rubí que veient que el 37 de la segona, 2-2 davant del Prat, equip que ocupa la tercera, quarta posició. Bé, si empat es quedarà amb els mateixos 44 punts en la quarta plaça, perquè segur que no supera a la Pobla de Mafumet en aquesta jornada de competició, la qual juga aquesta tarda contra el Baix, que suma 30, contra el Manlleu, perdó, que suma els 34 punts, als quals si empata el Rubí arribarà en aquesta jornada de competició. Resten moltes coses a passar encara en aquesta Lliga Elit. De fet, passi el que passi avui, el Rubí tindrà una jornada molt clau el pròxim dissabte i a la Verneda davant del Júpiter. Però bé, millor arribar amb 3 punts sumats en aquesta jornada davant del Prat que no arribar amb 0 si es perdés, o un com a mínim, però millor un que no 0, vaja. Que tampoc jo vull ara descobrir la rueda, ni molt menys en aquesta jornada de competició, la qual hi ha el minut 38 de la segona meitat, navega cap a la fi del partit entre Rubí i Prat. 2-2 en el marcador, la pilota és per Marc Juncà, que la juga des de darrere, s'havia aturat amb aquest físic del Rubí, que no acaba d'estar bé. Sete, que controla, passa entre línies, ve cap a Castillo, que es dona la volta, zona de 3 quarts, inicia progressió el davanter, continua Castillo, no li pren la pilota, la passada és filtrada cap a Aymar, que arribarà a línia de fons per poder fer una centrada, a veure què va la centrada, a punt de penal, talla la defensa del Prat, ara se la queda Eric Castillo dins de l'àrea, és Aymar qui la controla, intenta un xut, toca en un jugador del Prat i és pilota per als del Baix Llobregat amb Guiselis, que l'envia en llarg perquè un jugador del seu equip, crec que és la Melas, en la lluita amb Eric Castillo, s'ha fet mal en la cama, la recupera. El conjunt pota blava, la recupera des de zona defensiva, la jugarà des de darrere el Prat, aquesta esfèrica, quan li torni el Rubí, perquè ara mateix la pilota és del Rubí. No, l'àrbitre al final ha dit que havia aturat el joc i per tant farà un vot neutral d'aquells que es queda l'equip que tenia la pilota, que és el Prat. 39, camí del 40, recta final, aprofitem que la pilota està en zona ampla per fer l'última pausa, agafem aire, intentem tranquil·litzar-nos perquè ens esperen 5 minuts i afegit de bojos. 40, segona meitat, Can Rosés, Rubí 2, Prat 2.

0: Vilanoví, la informació esportiva local. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: L'acaba de tenir plaça. Enviament al segon pal i rematada, però molt forçada. S'ha estavellat en la xarxa, però per fora de la porteria de la Unió Esportiva Rubí en una transició ràpida del Prat. En un partit obert, el qual pot guanyar o perdre qualsevol dels dos. El punter no és del tot dolent, sobretot per a la Unió Esportiva Rubí. Ara hi ha falta d'Adri Record, que talla la progressió del Prat, amb una Lamelas que està queixant-se encara del cop que havia rebut abans i està gairebé en en aquest partit. D'això se n'ha d'aprofitar la Unió Esportiva Rubí. Ara Sete lluita en plaça, una pilota que arribarà a línia de fons per plaça. Els dos que toquen i és córner. Córner per al Prat. Córner per al conjunt visitant el quart en aquesta segona meitat. No n'ha gaudit de cap en el segon temps. El Rubí, que en la primera ha tingut un llançament des de la cantonada. Serà a la dreta de l'atac de la porteria. A la dreta de l'atac del Prat, a l'esquerra de la porteria de Rafa Leva. I veiem allà a Arcs, que serà l'home que faci efectiu aquest llançament de cantonada. Minut 42, temps afegit, en breu que el sabrem. 2-2 en el marcador, en directe a Ràdio Rubí amb la Unió Esportiva Rubí. Allà va la pilota cap al primer pal, la toca Tocatom i al final acaba tocant en Adri Record, córner. Segon de consecutiu, cinquè en la segona meitat per al Prat, 3 en la primera, 8 en el global del partit. De nou Arcs repetirà centrada, a veure cap a on va aquesta primera pilota per part del conjunt del Prata. El punt de penal ara, la toca tothom, queda dins de l'àrea, salta amb centrada, molt complicada per part de Cortina, que es perd per línia de fons, la recupera la Unió Esportiva Rubí. Continua amb problemes físics Lamelas, que serà substituït. El capità, que ha sortit en la segona meitat, que havia escalfat el partit, doncs després del cop que ha tingut Amèric Castillo en la lluita per una pilota, que serà substituït. Ara mateix ha entrat al terreny de joc Nico Cuevas per part de l'equip visitant. Per part del Prat, amb un Lamelas que ha estat molt poca estona i que continua, s'ha fet mal, per desgràcia, per ell, perquè no ens agrada que ningú prengui mal en un partit de futbol, doncs Lamelas, que s'ha quedat estirat al terra i haurà de ser atès. Juga el Rubí en zona ampla, el gran capitán i gran protagonista Aitor Torres en aquest partit, dues dianes amb l'1-0 i el 2-1. Enviament de Marc Juncà entre línies per Sete, que s'atura però recula malament, tot i que la deixa bé cap a Tenorio, que toca entre línies Jordi Masic de primera. Sete just a la divisòria, intenta enviar Sete en llarg, una pilota que queda per Adri Record, que controla. Atenció, Adri Record se'n va dins de l'àrea, continua Adri Record amb un xut, mare de Déu, Guiserris, el rebot per Pau Albel d'enrere, Eric Castillo, gol. Esportiva Rubí, Eric Castillo.
0: Rubí. Els gols del Rubí a peu de camp.
1: Gran jugada amb arribada d'Ad Record a l'interior de l'àrea. El seu xut en volei espectacular ha trobat resposta en una espectacular aturada de Guiserris. La pilota, però, no s'havia perdut per línia de fons. Molt, molt murri Pau Albelda per fer un control i deixar cap a Eric Castillo i tup, tup, tup, tup, cap a dins! Marca el Rubí una victòria que pot ser or pur! Marca Eric Castillo just entre men afegit. 45 de la segona. Rubí 3, Prat 2!
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Quina bogeria de partit, ara hi ha canvis. Sortirà del terreny de joc Jordi Massip. A veure qui és, Marc Juncà, l'altre home substituït. Veiem que entra al terreny de joc a Llup per part de la Unió Esportiva Rubí, substituint a Marc Juncà, que ja no pot més. A veure el temps afegit en aquest partit, perquè serà importantíssim A les files de la Unió Esportiva Rubí, atenció que s'estrena un jugador com és Bailén, aquest jugador juvenil ara jugant amb la Unió Esportiva Rubí, i 15 minuts d'estrena del dorsal número 12, Bailén, jugador juvenil de la Unió Esportiva Rubí. La pilota anirà dins de l'àrea, el municipal de Can Rosés la protegeix, Tenorio se la queda, Rafa Leva per part de la Unió Esportiva Rubí, que mirarà de cremar els últims minuts. No he vist quant temps n'hi havia d'afegit en aquest partit, no ho he vist perquè no sé si l'ha mostrat el bo del Carles Puigbó, el delegat de la Unió Esportiva Rubí. Així que estem en aquest temps afegit, un i mig per sobre del 90, 46-30 de la segona meitat. Aymar, la lluita, aquesta pilota se la queda però el Prat, que ara mirarà de tirada heroica a la desesperada i penjant la pilota, l'ha de refusar la defensa de la Unió Esportiva Rubí. Atenció, Pentina, i es passeja per davant de la porteria d'un Rafa Leva que la deixa passar, i aquí els 44 tatucus que s'han de notar en aquest partit, i amb el marcador de 3-2 es pot repetir el de la primera volta amb la victòria llavors del Rubí al Sagnier, i ara podria guanyar a Can Rosés davant del Prat, un equip de qualitat sense cap mena de dubtes. 3-2 és el marcador ara mateix al municipal de Can Rosés. En directe ho estem explicant en aquesta, l'emissora municipal Ràdio Rubí, la sintonia del 99.7. ens poden seguir clicant-la en directe també a través de radiorubí.cat. Enviament de Rafa Leva, el qual mirarà de guanyar i tocar, i ho fa Aymar per part del Rubí de cap. La lluitava també aquest jove jugador del juvenil Bailén, que li han donat minuts en un partit, mare de Déu, si és important, la qual cosa parla bé del possible futur d'aquest juvenil i dorsal 12 del Rubí. Pilota perquè la jugui el Prat des de darrere, la toca, i és ara David qui la té a les seves mans, aquesta esfèrica que jugarà cap a la dreta en aquesta ocasió. Rubén Plaza mira de marxar de Sete, l'àrbitre diu que hi ha falta, diu Plaza, diu Sete que no, però la falta és claríssima per part de la Unió Esportiva Rubí, ara que estan empenyent el juvenil de la Unió Esportiva Rubí. Ho ha fet el jugador Rubén i tothom se'n va cap allà a buscar el dorsal número 20 del conjunt del Prat. Mira també el Rubí de guanyar temps al cronòmetre amb aquesta acció en aquest minut, ja 3 i mig, sobrepassat els 45, el 90 de la segona, 93 i mig, segon temps, amb l'àrbitre que li diu que ha de tirar enrere la pilota, Cortina, molt més enrere, l'àrbitre, el senyor Iniesta Cera, com sempre, aquests arbitratges que no ens estan agradant aquesta temporada ni per a uns ni per als altres. A Cera, o Iniesta Tercera, que li diu a Cortina que posi la pilota en zona de tres quarts. Allà anirà la centrada, Cortina va cap al primer pal, intent de rematada, no la toca ningú, queda encara en rebot dins de l'àrea, amb un xut a la desesperada, talla Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí. Se les estan tenint dins de l'àrea, tothom lluitant pels seus interessos, la pilota que l'àrbitre encara no assenyala el fi del partit, són quatre que han sobrepassat. Jo crec que hi haurà aquesta última jugada per part del Prat, enviament dins de l'àrea, allà va pentinada dins de l'àrea, queda el rebot, queda encara per Guiserris, el porter que mira de fer la jugada, continua Pau Albelda que rep la falta, i favorable la pilota a la Unió Esportiva Rubí, mar empenta de David claríssima sobre Tenorio, i Rafa Leva que agafa el dorsal número 2 del Prat i se les comença a detenir entre uns i altres, discussions entre ara Lluc i el jugador Ufano, el dorsal 22, continuen les discussions, també Cortina que va cap allà mirant de posar pau jugadors del Prat en un partit que ha arribat a la seva fi, que l'àrbitre ha d'assenyalar la finalització del mateix. Són 3 punts d'or de la Unió Esportiva Rubí, en discussions entre uns i altres. Cortina que se les té ara amb el gran capità i protagonista en el dia d'avui de la Unió Esportiva Rubí, Aitor Torres, que li està dient encara coses a Cortina, mira de posar pau Eric Castillo, l'àrbitre que busca el dorsal David, que li mostra la targeta groga, ara cap allà que se'n va Aitor Torres, que de nou busca a Cortina, mare de Déu la que s'està van tenint entre uns i altres, però els 3 punts que se'ls quedarà la Unió Esportiva Rubí amb el 2-3 en el marcador. Si guanya el Rubí seran 3 punts d'or en aquesta jornada de competició importantíssima per als interessos de la Unió Esportiva Rubí. També ho eren pel Prat, hi haurà un minut afegit. Ara Emiament en llarg, que farà Rafa Leva per a la Unió Esportiva Rubí, que ha de mirar de guanyar tot el temps possible en aquest partit. Enviament en llarg, el qual lluita Eric Castillo, la toca l'autor del 3-2, importantíssim per als interessos de la Unió Esportiva Rufí, refusa Adri Record, se la torna a quedar Eric Castillo, però queda en zona ampla, on refusa ara Llup per part de la Unió Esportiva Rubí, la retoca Eric Castillo cap a Aymar. Atenció, perquè pot haver-hi un contraatac del Rubí, és un 3-2, Aymar dins de l'àrea, Aymar fora! Aymar fora, ha tingut el quart la Unió Esportiva Rubí. Jo crec que això ha d'arribar a la seva fi. L'àrbitre que hauria d'assenyalar la finalització del partit perquè havia afegit un que ja ha passat. Són gairebé 52 minuts, però l'àrbitre no assenyala el punt i final d'aquest partit amb el 3-2 en el marcador. Refusa Àlex Ruiz per part de la Unió Esportiva Rubí. La lluita Adri Record queda encara en pilota en opció ofensiva per part del Prat i la protegeix molt bé. Molt bé Pau Albelda protegint. Lídia a la porteria. I el Rubí que suma! El Rubí que suma! Final del partit, victòria de la Unió Esportiva Rubí, d'aquelles que es recordaran. Guanya 3-2 a l'Associació Esportiva Prat per acostar-se i molt a la salvació. Guanya victòria d'un Rubí que se'n va avui als 36 punts, mateixos per exemple que el Sabadell, i a prop amb només un fins i tot de la sisena plaça d'aquesta Boia Giga Elite. S'ha acabat el partit, ha guanyat 3-2 el Rubí al Prat. Tornem des de zona de vestidors ja per comptar amb protagonistes. Fins ara!

0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: Vinga, que estem amb l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai, enhorabona. Gràcies, moltes gràcies. El tècnic d'una Unió Esportiva Rubí, que avui ha fet un gran partit davant d'un gran rival.
2: Sí, sí, sí. Jo penso que al final és una mica la idea que podríem tenir a Sant Mauro, però crec que l'hem mantingut a més minuts. I ja s'hem fet mal. Crec que el Prat és el... Hem fet el partit que hauria volgut ser el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva. I estic molt orgullós de l'equip.
1: Heu fet una diguem-ne que superioritat numèrica al mig del camp que us ha funcionat de meravella.
2: Sí, sí, sí. Això és una cosa molt, molt, molt meva, en realitat, de sempre. L'any passat amb afiliat també ho fèiem. Hem funcionat també. Sí, han estat molt bé els jugadors. I al final, és, si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Els dos gols són gols molt mastegats, a més de... que després són una sis, però que anem... mastegant la jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent i ben juntets i superioritats numèriques. Sí, sí, sí, estic molt content.
1: I a més, jugar a casa, que com a mínim Can Roser se'ns està, diguem-ne, que alleugerant una mica el que patim fora.
2: Això és Can Roser, sí, sí, això és Can Roser. I hem d'aprofitar el factor de Can Roser. Ens queda un partit a casa encara, no ens hem salvat matemàticament i crec que hem de continuar mirant avall, perquè sé que em faràs la pregunta. Avui ha estat un... Han estat magnífics, la gent se'n sentia, ens han donat gasolina quan ens en faltava i necessitaríem Can Roser així cada setmana, tota la lliga cada setmana. Hi ha dies que Can Roser està més apagat, però en el moment important Can Roser respon.
1: No hi ha dubtes, que Can Roser probablement ens jugarem alguna cosa. El que passa que ara mateix potser hi ha una opció matemàtica, hauríem de mirar creuaments de resta i tal, però estem molt a prop de si... trenquem amb aquesta ratxa fora de casa, la setmana que ve ja podríem venir aquí tranquils en l'última jornada.
2: Si sumem la setmana que ve, jo crec que són permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que són permanència. I igual que vaig dir la setmana passada, que intentaríem fer un bon partit contra el Prat i guanyar, el mateix et dic la setmana que ve, és que nosaltres anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer seguretats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, atacar-los la màxima estona possible, fer les vigilàncies com les hem fet avui, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
1: T'ho veig a la cara. Què bé s'està quan s'està bé, oi que sí, Blai?
2: Sí, sí, sí. A vegades és complicat, no, perquè en la situació que estàvem, no t'enganyaré, hi ha intranquil·litat. Ha estat una setmana complicada, ho estem patint molt tots. Jo també m'ho prenc amb moltíssima il·lusió perquè al final la meva història com a entrenador és la que és i no tinc trajectòria i no tinc, però tinc una il·lusió tremenda i tinc unes ganes de menjar-me el món tremendos i tinc unes ganes de que aquests jugadors rendeixin tremendes i jo estic content de veure el que faig i de fer la feina que faig i per mi ara mateix això és el millor del món.
1: I d'això es tracta també. Moltíssimes gràcies i a seguir gaudint que ens salvarem.
2: Segur que sí.
1: Les paraules de l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, el Blai Martí, evidentment que en el dia d'avui content, no podia ser d'una altra manera després d'aquest resultat favorable del conjunt de la nostra ciutat davant del Prat. Els ha guanyat els dos partits pel mateix resultat, 3-2, tant al Sagnier com avui aquí al municipal de Can Roser. Nosaltres que a veure, vinga va, no sé si ja tenim l'opció de poder parlar, si podem parlar amb el Fran Moreno, l'entrenador de l'Olímpic de Can Fatjó, ha acabat perdent en el dia d'avui, digue'm. Ah, està per aquí? Bé, doncs ara, però com tenim a l'altra banda del fil telefònic el Fran Moreno, doncs aprofitarem per parlar amb el tècnic del conjunt de Can Fatjó, que ha perdut avui el terreny de joc del Camparellada. Fran, què tal, com estàs? Buenos días.
3: Hola, buenos días, què tal?
1: Bueno, 2-1, no? Me cuentan, cuéntame cómo ha ido el partido.
3: Bueno, partido bien, partido de riesgo, tanto ellos como nosotros, muy disputado, encajamos... Nada más empezar, pero el equipo sabe estar y hemos sabido competir. La pena es que, bueno, hay factores que no dominamos en el campo de fútbol.
1: ¿Factores que son o no los vas a querer decir?
3: Sí, arbitrajes malísimos y, bueno, yo creo que esto es digno de una sanción para un árbitro, pero bueno. No podemos hacer más, Iscu, sino levantar la cabeza, orgulloso de estos chavales que han luchado hasta el último momento. La mejor hemos tenido el empate... Pero bueno, hoy no era.
1: Había muchas
3: condicionantes.
1: En cualquier caso, gran partido el que habéis hecho, gran temporada la que estáis haciendo, no sé si todavía tenemos alguna posibilidad.
3: Bueno, no sé si tendremos oportunidad o no, pero vamos a seguir luchando, que es lo que trata el Olympic B, y ya está. No hay más.
1: Hombre, de eso se trata, Fran, estáis haciendo
3: sí,
1: una
3: sí,
1: temporada
3: por eso,
1: espectacular.
3: Sí, claro, correcto, sí, sí. Orgullosísimo, Siscu.
1: y a seguir trabajando, a ver si la semana que viene sumamos, porque así seguimos soñando, ¿por qué no?
3: Siempre, hay que soñar siempre, y ya te digo, orgulloso de estos chavales, que con las adversidades se crecen y luchan como jabatos, muy orgulloso.
1: Perfecto, pues Fran, muchas gracias, una pena haber perdido entre un gran equipo, porque el Camparellada está...
3: No se puede merecer las cosas.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias al entrenador del Olympic Camfat Jove, el filial que ha perdido hoy en Tarrasa, aquí al lado, cerquita, el terreno de juego del Camparellada. Pues ha marxat ja al final David Vilajoana, l'entrenador del Prat, i a més nosaltres que hem d'agafar el camí de sortida, perquè avui canviem una miqueta el sentit de la programació i aquest últim quart d'hora que el dedicarem a recuperar el que havíem fet al descans d'aquest partit, revisió dels resultats dels equips de la nostra ciutat per plantar-nos a quarts de 3 de la tarda quan començarà el programa informatiu des de la xarxa i es podran escoltar en aquesta casa a Ràdio Rubí. Així que ara ja agafem el camí de sortida en un dia èpic, en un dia maco, en un dia i un partit espectacular el que s'ha viscut aquí al terreny de joc de la Unió Esportiva Rubí, entre Rubí i Prat. Al final, en premi per a la Unió Esportiva Rubí, que a més et deixa el regust pues, molt més positiu que no pas si hagués acabat en aquesta cita davant del Prat, amb el 3-2, els nostres que s'acosten i molt a la permanència, evidentment, que depenen d'ells mateixos, però a part d'això, el detallet que la setmana que ve podien certificar la permanència per no haver de patir ni de mirar moltes coses en l'última jornada de competició. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa, a Ràdio Rubí, al José Malagón, que ha estat als estudis centrals de Ràdio Rubí en aquesta jornada d'avui, en la qual ha guanyat 3-2 al Prat. També rebin una salutació d'un servidor, Siscol Ara García, ja saben, més informació web, com sempre, i com passa en aquests programes d'esports, estem a l'emissora municipal amb la informació esportiva local, que vagi bé.

0: Ha acabat el partit de la Unió Esportiva Rubí. Anem a recuperar la informació de la revisió de la resta dels resultats dels equips de la nostra ciutat, que hem escoltat el descans de l'encontre del Rubí, i ho fem per començar escoltant l'entrevista que manteníem amb el Rui Tiago, entrenador del Club Natació Rubí, equip que ahir guanyava a Terrassa, donava una sorpresa molt grata als seus aficionats, i al waterpolo, perquè amb aquesta victòria han assolit doncs evitar a lluitar per la permanència i, sobretot, lluitar per una plaça a Copes Europees en la divisió d'honor del waterpolo masculí. Rui Tiago, entrenador del Club Natació Rubí Masculino, enhorabuena.
1: Ah, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo estáis? Cuéntame, menudo día tan espectacular el de ayer, ¿eh?
1: Sí, estamos muy contentos por ter conseguido este objetivo y en una épica contra Terrassa, un gran rival, un gran equipo, y los chavales han estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
0: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
1: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
0: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
1: Sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está, primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirmos en División de Honor y ahora estamos aquí más bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos quedan.
0: Las cosas como son. Era difícil hacer una apuesta por la victoria en Terrassa, pero tú me lo decías, en la semana pasada decías, no descarto que en Terrassa lo consigamos, y así ha sido, ¿eh? Tu confianza era absoluta.
1: Sí, al final nosotros... Sí que es verdad que en la primera vuelta había una gran diferencia de muchos niveles, de Terrassa para Rubí, pero sí que también es verdad que en Copa del Rey, que jugamos contra ellos, ya me tenía quedado con muy buenas sensaciones, hemos competido muy bien. Y yo esperaba que este último partido, y ellos estaban tranquilos, y yo esperaba que nos pudiésemos pôr el partido hasta el final. E aí eles depois são postos muito fortes nas séries, e nós outros, ao final, hemos tenido um pouco de sorte, que também se necessita nestes momentos, e hemos conseguido aguentar como hemos podido e sacar esta vitória.
0: Cuéntame um poquito como foi o partido, por lo que he visto, sempre muito ajustado, não? Hasta el final?
1: Sí, muito ajustado. Nós outros, sí que a verdade é que empezamos muito bem, baseados no aquilo que temos feito na segunda volta. Temos empatado muito bem, sólidos em defesa, e depois ofensivamente sim que tínhamos opções. Depois, claro, já a Terrassa com um grande nível dos seus jogadores a complicado muito, e ao final a saído para nós outros com um pouco de sorte. O nosso porteiro ha estado também incrível, e hemos sacado dessa forma.
0: E, además, se ha juntado o hecho de que o Caballa, que também necessitabais que pinchase, lo hizo, aunque ganó, pero lo hizo a los penaltis y solo sumó dos de los tres puntos.
1: Sí, al final todos nos jugábamos mucho nestas últimas jornadas e nos ha salido así, e eles também têm seu mérito e se esforçaram. E ganhar em penaltis a Santo André, uma equipa muito forte, muito potente, também tem seu mérito, e nada, nos calhou a nós outros. Estamos nós outros deste lado da felicidade.
0: Uma passada, a verdade é que é espectacular. Agora, bueno, primeiro celebrá-lo, disfrutá-lo e a pensar, não, em este acesso a la competição europeia, porque estamos em esse grupo del quinto ao octavo, em divisão de honor. Supongo que a seguir trabalhando, porque por que não seguir sonhando?
1: Sim, sí, nós outros seguiríamos nossa linha de trabalho, nosso dia a dia. E já depois Mataró, que é um rival muito complicado, que em Liga nunca íamos conseguido competir até ao final, mas nós outros também tampouco temos pressão, agora estamos libertos desses objetivos, tudo o que vier agora un plus. Y entonces también seremos una equipa competitiva, seguramente.
0: Oye, ¿y el favor que le habéis hecho al club económicamente de evitar una posible opción de hacer un largo viaje en los playoffs también está muy bien, aunque intentaréis que no sea así y enfrentaros al Tenerife en la segunda eliminatoria, ¿no?
1: Bien, eso ya. Cuando ya estamos a este nivel, el club ya creció tanto que eso ya se da de querido. El club hace un gran esfuerzo. Y ojalá tenga estos gustos.
0: Sin duda alguna. Rui, pues muchísimas gracias por atendernos y por darnos esta gran alegría al deporte de esta ciudad.
1: A vosotros por nos acompañar y por hablar entre nosotros, los chicos de Rubí, y muchas gracias por todo.
0: Ens toca ara parlar d'una altra de les fites importants històriques de la nostra ciutat en aquest cap de setmana, tot i que acabava amb derrota en quarts de final, però l'Esportiu Rubí femení ha participat en la final a 8 de futbol sala femení, una presència de la qual en parlava el nostre company Toni Bravo amb l'entrenador de l'Esportiu Rubí, Jordi Archilla.
2: Premier era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
3: El partit contra l'Alcorcón va acabar 0-5. Com es va sentir l'equip?
2: Bueno, jo crec que va ser un partit complicat perquè al final vam patir molt, vaig veure jugadores patir i això mai t'agrada, no?, com a entrenador, però sabíem el que teníem davant, no?, un equip dels top 5 de primera divisió, professional, amb internacionals, i el ritme, sobretot físic i de pilota, es nota molt, no?, i ens va costar molt, doncs sortir de la seva pressió i crear ocasions, no?, i jo crec que bueno, ens vam fer un gol bastant d'hora, després vam aguantar una estona i el descans vam anar 0-3, no?, i que crec que i la segona part crec que ens vam treure una mica aquesta pressió ja del resultat i d'estar allà i vam estar una mica millor, però, bueno, òbviament era complicat.
3: Clar, l'Alcorcón estava sisè, portava 3 derrotes consecutives. L'Alcorcón tenia moltes ganes, o sigui, Copa de la Reina
2: sí, aniria sí, per totes, jo crec, no? Que ells, sí, i al final ja jo crec que l'objectiu del playoff de la Lliga l'havien perdut i la seva ho guardaven tot per a aquesta competició. I al final, doncs això, ens jugaran la final, no? Han guanyat avui també 7-2 i això reflexa doncs, l'equip que és i el que teníem davant, no? Mm-hmm.
3: Déu-n'hi-do, clar, estan a la final, per tant, equip veritablement molt complicat. Vosaltres abans estàvem comentant que ja dijous vau marxar cap a Madrid, no?
2: Sí, vam marxar dijous perquè, clar, amb el viatge i tot, doncs l'ideal i la federació així ho dictamina, l'has d'anar el dia abans i en aquest sentit, doncs sí que teníem una mica de descans de l'hotel, de preparar, entrenar un dia a la pista on jugàvem el dijous per la tarda i descansar el divendres per el partit.
3: Com es va arribar al partit? Com van arribar les noies que tenien ganes?
2: Però... Bueno... Sí, òbviament, amb ganes, no? I amb molta il·lusió, no? El que passa que després l'escenari, doncs, de vegades, doncs, l'escenari, doncs, és complicat, no?, d'afrontar tot això. Si no has jugat mai una... Al final és l'event més important del futbol de la femení, no? I també, de vegades, l'escenari pesa una mica. Però arribàvem bé, amb confiança, però, òbviament, ens vam trobar un transatlàntic davant.
3: No hi va haver cap opció, perquè elles crec que vam ficar el primer gol al minut 4 o 5 i no hi va haver cap opció.
2: No, complicat, no, ens va costar molt arribar a dalt, superar la seva pressió. Sí que és veritat que anàvem 0-1 i quedava la primera a la mitja part de la mitja part a la meitat i vaig demanar un temps mort perquè encara que estàvem patint, però anàvem 1-0, encara que per resultat estàs dins del partit, no? Però les sensacions eren que ens costava molt.
3: Què els hi vas dir quan va acabar el partit?
2: Bueno, no tenia res a dir-li. Els vaig dir que ho havien donat tot, que no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després sobretot que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
3: Sí, he volgut començar per això. Sou uns cracs, o sigui, arribar a vuitens de la Copa de la Reina amb les millors és brutal. És brutal.
2: Sí, sí, sí, aquest és el premi que hem de treure, i l'experiència aquesta ja no ens la treu ningú, no? D'haver competit aquí, d'haver estat aquí, d'haver estat 3 dies a una ciutat, gaudint de la festa del futbol sala femení, i doncs això ens ho emportem a la motxilla, no?
3: Mm-hmm. Esteu a Madrid fins aquest diumenge. Com estan els ànims?
2: Bé, bé, jo crec que ells potser una mica, bueno, potser decebuts, potser no n'hi haver competit molt, però jo crec que avui, bueno, les coses amb el temps es veuen una mica diferent. Hem vist, venim de veure l'Alcorcón, la semifinal, i han guanyat 7-2 contra un equip de primera divisió. Bueno, posar en perspectiva el que teníem davant i on estàvem, no?
3: Quin objectiu us marqueu a partir d'avui? Teniu, bueno, per una banda, el final de la Lliga i per la temporada que ve.
2: Bueno, ara mateix intentar descansar aquests 2-3 dies, perquè dimecres tenim partit de Copa Catalunya, diumenge tenim, dissabte tenim Lliga una altra vegada, no tenim massa temps per pensar, no? És intentar arribar bé aquests 2-3 setmanes que queden abans del play-off, acabar la Lliga de 2 jornades que queden, intentar guanyar els 2 partits i afrontar els play-offs amb optimisme, no?
3: Mm. Com plantegeu el partit de Copa Catalunya i el que després teniu de Lliga?
2: Bueno, juguem dimecres sense molt descans, entrenarem dimarts una mica, dimecres anirem a Molins a jugar als quarts de final de la Copa Catalunya. Bueno, són partits a temps corregut, sí que és veritat que són 2 categories menys del rival, però són partits que si no surts com has de sortir, se't poden complicar, no? I què millor manera de tornar a la victòria que dimecres, no?
3: I el de Lliga?
2: El de Lliga, doncs, ve Mataró, també un equip que, bueno, que està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça, no? I això passa per guanyar els 2 partits que queden i intentar quedar terceres, no?
0: Ja toca, doncs, començar a pensar en aquesta, doncs, Lliga i l'intent de retorn a Primera Nacional en futbol sala femení. Pel que fa a la resta de partits dels equips de la nostra ciutat, per exemple, no hi havia cita en categoria masculina, ajornat l'encontre fins dijous perquè el conjunt masculí seguís també aquesta competició del CAO amb fèmines i del futbol sala. I pel que fa als altres equips de la nostra ciutat, ahir teníem partits de tercera catalana al grup 12 amb la penya blaugrana Ramon Llorenç, que empatava una casa davant de la Farga, equip d'Ensona de descens, i els nostres ja en permanència assegurada, guanyava el Rubí B 2-1 al Marianao Poblet B, i d'aquesta manera s'acosta la permanència en aquest grup 12 de competició. Derrota del 20 en la seva lluita en primera catalana, i el grup 3 davant del Camp Joliu 2-1, continuen fora del descens, però els de Quico Díaz necessiten assolir punts que els duguin cap a la permanència en aquesta bona categoria del futbol masculí, en un cap de setmana en el qual, i amb ja tot fet, el Juventut 25 de setembre, la seva secció d'handbol, empatava 29 davant del Tortosa. Ara ja comencen a pensar en la pròxima temporada, la qual també disputaran la segona catalana masculina, en un dissabte en el qual també teníem un altre resultat pel que fa al waterpolo, sorpresiu, tot i que aquest no tenia incidència quant a la classificació, amb la Primera Nacional que arribava en el dia d'ahir a la seva fi pel que fa a la segona fase, i el Club Natació Rubí patia la primera derrota amb moltes baixes. Tenia l'equip del Carlos Ligero i ho va pagar davant del Pontevedra amb el resultat final de 6-7, un toc d'atenció que li anirà bé per les fases d'ascens que començarà a disputar. Com a primer classificat sempre tindrà el factor piscina, i en cas d'empat els partits cauran del seu costat en aquest intent de tornar a la divisió d'honor del waterpolo femení. Tanquem parlant d'hoquei patins en línia, amb un mal dissabte, per desgràcia, tot i que lluitant pels títols, per part de l'Hockey Club Rubí 100 Patins. Els nois ja els queden fora de la final després de perdre davant del Tenerife Guanches en la tornada de semifinal de Liga Elite masculina 5-3, i els nostres, que han fet una gran campanya que ja ha arribat a la seva fi, arribant a aquestes semifinals, mentre que les noies hauran de disputar 2 partits la setmana que ve a la pista Francesc Calvo si volen guanyar el títol en Liga Elite femenina. I és que ahir jugaven l'anada de la final davant del Valladolid i a l'extrabonus, a la pròrroga, que van perdre després del 3-3 final. Amb aquesta informació que arribem al final de la revisió dels partits del cap de setmana...

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Des d'aquest migdia està en marxa l'operació tornada del pont del 1er de maig. La previsió del Servei Català de Trànsit és que els pics de retencions vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda.
2: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant en tots dos sentits.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 a Maçanet de la Selva.
2: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i dos homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un en estat greu i l'altre en estat menys greu.
0: I més successos, una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge de Vilanova i la Geltrú.
2: Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta nit una menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: I la flotilla ha denunciat que l'acord colonial israeliana ha decidit allargar 2 dies la detenció dels dos activistes de la flotilla retinguts per Israel, Saif Abukeshek i Tiago Ávila.
2: Abukeshek i Ávila, que van ingressar dissabte a la presó de Shikma, al nord de Gaza, han començat una vaga de fam i denuncien maltractaments i tortures.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta passada matinada hem tingut l'arribada de precipitacions que sobretot han quedat concentrades al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, i també a les comarques de Ponent. Al matí també teníem algun ruixat que quedava restringit a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Tarragona, i tots ells ens han deixat ben poquets litres. Amb prou feines hem superat els 5-7 litres per metre quadrat. A aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, i és que ara i a primeres hores de la tarda amb prou feines passarem dels 22 a 23 graus als valors més elevats. Pendents de les immediates hores de l'arribada de més precipitacions aquesta tarda, que quedaran restringides sobretot a les comarques de Ponent i també al sector més occidental del Pirineu i Prepirineu, i en certs moments inclús ho podran fer amb intensitat. També algun ruixat es deixarà veure sobretot a la zona del Ripollès i alguna gota despistada a les comarques interiors de Barcelona i també de Girona. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça per 0-2 al camp.

0: Servei Català de Trànsit és que els pics de retenció vagin des de les 3 fins a les 6 de la tarda i les vies que aniran més plenes seran la P7 i la C32 Nord.
1: A més, els vehicles passants no podran circular des de les 5 i fins a les 10 per l'AP7, entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits. Des de les 12 i fins a 2:15 d'avui, han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 48.228 vehicles, el 17,2% dels 280.000 vehicles previstos fins a les 12 d'aquesta matinada.
0: A tot això, com diem, ja està en marxa aquesta operació retorn i a hores d'ara les primeres complicacions a la xarxa viària es troben a la P7, a Santa Margarida i els Monjos i a Sils, a la C31 a Platja d'Aro, C35 a Vidreres o a la Nacional 2, precisament al tram de Maçanet de la Selva. A més, la carretera BB-51 a les Franqueses del Vallès, tal com hem informat anteriorment, continua tallada en tots dos sentits a causa d'un accident. I al fil de tot això, aquest matí el sistema d'emergències mèdiques ha atès també 3 persones en un accident entre un cotxe i un autocar, precisament a la P7 i precisament al tram de Maçanet de la Selva.
1: L'autocar portava 44 passatgers, però cap ha patit afectacions importants. Una dona ha estat donada d'alta al lloc i 2 homes han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Un han estat greu i l'altre han estat menys greu. Els bombers ja han destinat 5 dotacions que han excarcerat l'acompanyant del turisme que havia quedat atrapat.
0: I al fil de tot això, les dades de les caixes negres dels vehicles s'han consolidat com una eina clau per resoldre precisament accidents de trànsit i els Mossos ja les han utilitzat en més d'un miler d'investigacions des de l'any 2014.
1: Ho ha explicat a l'ACN Francesc Parra, intendent del cap de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos d'Esquadra. Cada any es fan entre 150 i 200 extraccions, una xifra a l'alça des del 2024, quan Europa va començar a obligar els nous automòbils matriculats a registrar aquesta informació. La tecnologia s'usa per resoldre el 30% dels sinistres greus i mortals i, tot i que per si sola no constitueix una prova pericial definitiva, pot ser determinant per detectar excessos de velocitat punibles, imprudències o aclarir la trajectòria d'un vehicle abans de la col·lisió.
0: I els dos activistes de la flotilla retinguts a Israel, parlem de Saif Bukeshek i Tiago Ávila, estaran 2 dies més detinguts als jutjats d'Askelon, on han estat traslladats.
1: Avui han declarat a la cort colonial israeliana. Mentrestant, nosaltres hem pogut parlar amb una de les 5 activistes que ja ha tornat a Catalunya. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La Mariona Tasqué té 20 anys i és estudiant d'Història de la Universitat de Barcelona. És la més jove de la flotilla i va poder tornar dissabte de Creta amb un vol a Barcelona amb escala a Atenes. El paper de Grècia és justament el que més els ha sorprès en aquesta embestida.
3: Sobretot pel fet que aquesta intercepció fos tan dura i sobretot pel fet que tingués una col·laboració i participació tan directa d'un país de l'OTAN ens va agafar a tots per sorpresa. A part d'això, el govern grec també va permetre que, mentre estàvem segrestats ja a aigües territorials seves, doncs el vaixell es duguessin a terme també maltractaments i tortures sistemàtiques, amb gent que va rebre pallisses, amb molta violència psicològica, intent de privació del son dels que érem allà, males condicions salubres, d'alimentació, d'hidratació, entre altres. I bueno, van ser això, 40 hores, fins que després ens van deixar a Creta, on vam veure també la poca col·laboració que tenia el govern grec amb nosaltres.
2: Saif Bukeshek i Tiago Ávila van ingressar ahir a la presó de Shikma, al nord de Gaza, i han començat una vaga de fam denunciant maltractaments, aïllament i tortures. Els dos activistes, especialment Bukeshek, estan acusats de tenir vinculacions amb Hamas. Ahir la seva dona, Sally Issa, també condemnava la participació de Grècia en la detenció de la flotilla.
4: Estoy también pensando en el acto lo que ha hecho Israel de secuestrar la flotilla y mi marido en el aguas internacionales fuera de Grecia. Y estoy pensando dónde empiezo este bloqueo de Gaza. Empiezo aquí, en Europa también.
2: La defensa dels dos activistes ha impugnat el procés perquè argumenta que la detenció va tenir lloc en aigües internacionals i no té base legal.
0: Obrim plana de successos. Una dona de 57 anys ha mort aquesta matinada en un incendi a un habitatge a Vilanova i la Geltrú.
1: Els bombers han rebut l'avís poc després de la 1 de la matinada i

0: desplaçat 3 dotacions per extingir el foc, que ha afectat el mobiliari del menjador de l'immoble. Els efectius sanitaris han atès una dona que s'havia rescatat de l'interior de l'habitatge, però finalment ha mort. També s'ha rescatat un gos que també ha mort, malgrat les maniobres de reanimació que se li han fet. L'immoble no ha resultat afectat estructuralment. I en l'operatiu hi han participat 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques i els Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació de les causes.
1: I una altra detenció dels Mossos d'Esquadra aquesta nit, en aquest cas un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
0: 5 minuts abans de la mitjanit es va rebre un avís per un incident al carrer Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment ha mort. L'autor dels fets es va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser detingut.
1: Fem un cop d'ull ara a Rodalies, que fa un pas més cap a la normalitat i recuperarà aquesta setmana vinent diversos trams clau de les línies R15, R3 i R4 afectats per les obres derivades de l'accident ferroviari de Gelida.
0: Amb aquestes reobertures, el servei s'acosta de nou als nivells abans de la incidència registrada fa 3 mesos i mig. Ens amplia la informació Núria Parera.
2: La recuperació començarà demà dilluns amb la reobertura del tram de l'R15 entre Reus i Móra la Nova. Dimarts serà el torn de l'R3 amb la represa de la circulació entre Ripoll i Ribes de Freser. El mateix dimarts, l'R4 també recuperarà tot el recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, completant de nou la línia sencera. Tot i aquesta millora general, es mantindran alguns plans alternatius de transport en punts concrets com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre, a l'àmbit de Ripoll i Puigcerdà, i també a la zona del Garraf, on continua les actuacions. A més, aquest dilluns començarà un nou tall total a l'R13 entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders per obres de revestiment en túnels. En aquest cas, hi haurà servei alternatiu per carretera fins a principis de juliol. Pel que fa a l'R3, els treballs s'allargaran més temps i el pla alternatiu es mantindrà fins al gener del 2027.
1: I avui també se celebra el Dia de la Mare i amb motiu d'aquesta festivitat entitats socials alerten de la situació difícil que viuen moltes famílies monoparentals encapçalades precisament per dones. El programa Caixa Pro Infància ha atès un total de 43.000 persones i la meitat corresponen a aquest col·lectiu, sovint amb pocs recursos i sense xarxa de suport.
0: És el cas de Raquel Blanco, que ha criat en solitari el seu fill, Aaron. Programes de suport com aquests han permès que l'Aaron hagi acabat batxillerat i avui estigui a la universitat. Aquests són els seus testimonis.
3: Y cuando ya le dije que me quedé embarazada, pues, bolos. Y cuando ya nació el niño ya volvió a aparecer, pero duró muy poco. Y me encontraba cansada, me dolía mucho las manos, los brazos. Y me hicieron las pruebas y me dijeron que tenía las tiroides altas. Y ya me detectaron que tenía epilepsia. Él me cuida mucho y me fastidia mucho. Porque él no me tiene que cuidar a mí, soy yo la que le tengo que cuidar.
4: Mi madre es una persona que se deja todo porque yo pueda seguir adelante. Nunca ha existido en mi vida una figura paternal y tampoco he visto que la necesitase porque con mi madre he hecho gran parte de mis logros, también de mis decepciones y también eso es bueno. Me gusta quedarme más con los momentos felices, como es lógico. Alguno triste quizás cuando mi madre se pone enferma, por ejemplo. Mi relación con mi madre siempre ha sido muy buena.
0: Les famílies monoparentals, juntament amb les nombroses, encapçalen els índexs de pobresa infantil, segons la plataforma d'infància.
1: I anem ara amb un apunt polític perquè la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, acusa Vox d'impulsar un apartheid amb la seva idea d'implantar la prioritat nacional als serveis públics. L'escoltem.
5: Necessitem que a l'extrema dreta i a la dreta que se li està apropant que se'ls caigui la careta, perquè realment aquest concepte de prioritat nacional, tot i que algunes persones poden semblar-li lògic, el que hi ha darrere doncs, és una estratègia de reduir drets i de tenir persones de primera i de segona. A Catalunya hem tingut onades migratòries des de fa segles i jo mateixa sóc filla de persones que van venir d'altres parts d'Espanya i jo mateixa he progressat perquè els meus pares van poder accedir a un estat del benestar i una educació i jo crec que això és el que defineix Catalunya i hem de posar una línia vermella contra aquells que volen trencar-ho i que volen excluir de l'estat del benestar tot un conjunt de persones que, a més, moltes vegades són les que tenen menys recursos. Vull dir, la prioritat nacional és un plantejament classista i xenòfob, des del meu punt de vista.
0: La consellera ho ha dit al programa Ciutadella, que podreu seguir avui diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem ara de natalitat, perquè el 95% dels municipis catalans s'ha quedat oficialment sense naixements. La implantació del registre civil digital a tot Catalunya obliga a inscriure els nounats allà on ha tingut lloc el parc.
0: Per tant, 900 pobles i ciutats, aquelles que no tenen un hospital, ja no poden registrar els nadons a l'adreça de residència dels progenitors. Només ho poden fer els nascuts a casa. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments ja han aprovat mocions impulsades per la Federació de Municipis. Ens n'informa Carina Baibé.
6: Ni Rubí, ni Ripoll, ni Cornellà, ni Balaguer, i així fins a 900 municipis, la majoria que no poden inscriure els seus nadons si no neixen a casa, i han vist com oficialment s'han quedat sense naixements des que s'ha implantat el sistema d'ICIREC, el Registre Civil Digital. Això facilita la inscripció dels nadons des del mateix hospital sense haver-se de desplaçar, però, per contra, impedeix a les famílies registrar-los al municipi on viuen. Tot plegat fa que, per exemple, a Ponent només hi hagi infants nascuts a Lleida, Tremp, la Seu d'Urgell i Viella, i a l'Ebre, a Tortosa, Amposta o Mora d'Ebre, és a dir, només d'aquells municipis on hi ha hospital per parir. Tot i que després s'empadronen al municipi de la família, la manca d'estadístiques distorsiona les dades locals, com denuncia des del Vallès l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesc Berenguer, en declaracions a la xarxa.
7: No és només una qüestió simbòlica. Pensa que les dades de naixements també serveixen als municipis per planificar els serveis públics. Per tant, sí que els municipis petits, a part de que també quedem invisibilitzats...
6: Viladecavalls és un dels més de 60 ajuntaments que ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat que es pugui recuperar el model anterior que permetia triar entre el lloc de naixement o el domicili dels progenitors. A més, es reclama que les famílies afectades puguin inscriure el nadó al seu poble de forma retroactiva. Una onada de mocions que impulsa la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Anem ara amb notícies d'àmbit local. Ens n'anem fins a Cardedeu, on s'ha celebrat una nova edició de la cursa solidària en aquest municipi del Vallès Oriental.
0: Una cita que combina esport i compromís social i que any rere any mobilitza centenars de persones amb un objectiu clar: córrer per una causa. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
8: A Cardedeu aquest matí s'ha celebrat la 30a cursa de Cardedeu, enguany la 9a edició solidària, en la qual els diners que es recapten es destinen a entitats no governamentals que vetllen pels interessos dels més vulnerables. L'entitat beneficiària d'aquest any serà l'associació esportiva Pompeu Fabra, que impulsarà el primer centre internacional de bàsquet inclusiu. Això explicant des de l'associació.
9: Pues el primer centre és una construcció, és un projecte que estem fent des de l'associació esportiva, ja fa molts anys que treballem. Ja portem gairebé 20 anys fent bàsquet inclusiu i ara hem arribat al moment, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, de crear un espai propi per l'associació on poder promocionar la inclusió social a través del bàsquet.
8: La jornada ha reunit centenars de participants en diferents modalitats, en un ambient familiar. L'organització destaca la bona participació i posa en valor la combinació d'esport i solidaritat que un any més ha mobilitzat el municipi.
1: I seguim parlant d'aquesta crònica local amb un referent esportiu. És que un repte extrem amb aquest objectiu clar. Parlem d'Alfonso Ortega, que es proposa el pròxim dissabte 13 de juny completar un Everesting a la carretera de la Rabassada entre Sant Cugat i el Tibidabo.
0: És a dir, pujar i baixar el mateix tram tantes vegades com calgui fins a acumular els 8.848 metres de desnivell de l'Everest, tot plegat per recaptar fons per a la investigació de la leucèmia infantil. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
10: No és la primera vegada que s'enfronta a aquest desafiament. L'any passat ja va completar el repte des de la vessant de Barcelona amb un total de 30 pujades. Enguany, però, trasllada el punt de sortida a Sant Cugat, fet que li permetrà reduir el nombre d'ascensos fins a 24. En total seran 48 trajectes, 24 pujades, 24 baixades, en una jornada que pot allargar-se fins a les 23 hores, amb l'objectiu de reduir temps sobre la bicicleta a unes 17 hores. Ortega explica la motivació.
11: La motivació és ajudar, i ajudar els nens i sobretot això, als nens que tenen el càncer infantil. I aquest any, doncs, la leucèmia crec que és la millor forma, perquè un de cada tres nens, el que tenen càncer, un de cada tres nens tenen aquesta malaltia.
10: L'any passat va aconseguir recaptar 1.200 euros i enguany s'ha fixat l'objectiu d'arribar als 5.000.
1: I obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de la Fira d'Abril de Bonavista, que tancarà portes aquesta nit després de 3 dies de festa.
0: La 32a edició del certamen compta amb 14 casetes, fira d'atraccions i actuacions musicals. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
12: La Fira d'Abril s'ha ubicat un any més a l'aparcament asfaltat inferior del Mercadet de Bonavista, un espai de més de 13.000 metres quadrats. Un total de 7 entitats socials de la ciutat sense ànim de lucre vinculades a la difusió de la cultura, la tradició i la gastronomia andalusa ocupen les 14 casetes de l'edició 2026 d'aquesta tradicional i històrica fira de la ciutat. Juan Mar Rubio, president de l'Associació Cultural i Folclòrica Andalusa de Tarragona, destaca la gran tradició de dansa flamenca que hi ha a la ciutat i que passarà per l'escenari central de la fira en forma d'actuacions.
13: Aquestes escoles, que pràcticament tenen la seva petita escola i no tenen escenaris, és una gran oportunitat per poder tots els nens, la canalla sobretot, que els agrada ballar, que puguin demostrar el que porten dins.
12: Una desena d'escoles de dansa i entitats s'han afegit enguany a la dotzena d'artistes de la programació artística amb 23 actuacions programades a l'escenari principal.
1: Marxem ara fins als carrers del nucli de Sant Joan de Palamós, que es guarneixen al llarg de tota la jornada d'avui en una nova edició de la Festa Sant Joan Florit.
0: Els veïns i veïnes engalanen amb flors i plantes 16 carrers i una vintena de patis i jardins del barri vell d'aquesta localitat. Ens ho expliquen des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: Tot plegat enmig d'una gran festa en què hi ha activitats infantils, música en viu, exposicions de pintura, xerrades culturals i un dinar popular. Tot organitzat pels mateixos veïns del nucli palamosí de Sant Joan, que col·laboren activament perquè el Sant Joan Florit sigui tot un èxit. Carla Sala és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Sant Joan.
15: Molts anys cap aquí, doncs, han anat agafant un caire molt festiu i molt, sobretot, participatiu de cares als veïns, i és una manera de conviure entre el veïnatge, de preparar-ho abans, de trobar-se per fer les decoracions i després d'obrir-ho al públic en general.
14: La festa arriba a la seva 23a edició i per primera vegada aquest any institueix el lliurament del ram honorífic Sant Joan Florit en un acte de reconeixement a la persona o col·lectiu que ha destacat més per la seva dedicació envers el poble de Sant Joan.
1: I un últim apunt en cultura. Móra la Nova s'ha convertit aquest cap de setmana en un autèntic museu a l'aire lliure amb la celebració de la tercera Festa del Vapor.
0: Una fira que ja es posiciona com un referent del patrimoni industrial a tot el sud d'Europa i que té un impacte directe en el turisme de la Ribera d'Ebre. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
16: El soroll de les calderes, l'olor del carbó i el moviment de màquines amb més de 100 anys d'història han omplert el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova durant la tercera edició de la Festa del Vapor, celebrada de l'1 al 3 de maig. El públic assistent ha pogut veure des de joies històriques de via mètrica fins a locomotores més grans que circulaven per la xarxa principal i fins i tot una antiga bomba de bombers de l'any 1880 que en lloc de motor de benzina utilitza una caldera de vapor per llençar l'aigua. Escoltem Tomàs Claramunt, vicepresident de l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.
17: Diguem que el dia d'avui hi ha un tren llançadera que és amb una màquina dièsel, i després totes les altres locomotores que tenim són totes locomotores de vapor. Via de mètrica, via de 60 i via Renfe, dos de via Renfe, una de via 60 i una de via mètrica.
16: La fira tanca portes consolidada com el gran focus d'atenció del vapor al sud d'Europa.
1: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de la victòria del Barça per 0-2 al camp de l'Osasuna gràcies als gols de Lewandowski i Ferran Torres, tots dos, al tram final del partit.
0: Si avui el Real Madrid no guanya el camp de l'Espanyol, els blaugranes es proclamaran campions de Lliga.
1: Baixem ara fins a la primera federació perquè el Nàstic ahir va salvar els mobles en temps afegit per seguir viu en la lluita per la salvació.
0: Va aconseguir guanyar i sortir del descens amb el triomf per 2-1 contra el Sevilla Atlético. I aquesta tarda el Sabadell buscarà un triomf davant del Múrcia per continuar liderant la classificació de la primera federació. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
19: Arriba l'últim mes de competició amb el Sabadell, l'Eldense i l'Atlético Madrileño jugant-se a la primera plaça i, per tant, l'ascens directe a la primera federació a segona divisió, seguint el camí del Tenerife, que ho ha aconseguit a l'altre grup aquesta setmana. Té avantatge el Sabadell, de 2 punts respecte al seu més immediat perseguidor, però amb l'Avaraz perdut no pot relliscar si l'Eldense fa els deures. Juga, això sí, l'equip alacantí just després d'un Sabadell que rep a 6:45 de la tarda el Real Murcia, duel d'històrics i duel també d'equips tocats per les baixes. A banda dels lesionats, que és una llista llarga aquesta temporada, el conjunt arlequinat es perden el partit d'avui a la Nova Creu Alta. Kaiser, expulsat a Marbella, i David Astals, el xino, que acumula targetes i, per tant, ha de complir càstig per part del Real Murcia, i per aquesta raó també el porter Diego Piñeiro i Palmberg, que es perden la cita a més de tots els lesionats, entre els quals ja no es troba Gazzaniga, que estava tocat a la mà, el porter i germà del porter del Girona, i que avui sí que ha viatjat a Sabadell per poder ser de la partida. A partir d'un 6:45, aquest Sabadell-Múrcia s'espera que amb un gran ambient a la Nova Creu Alta.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. A la Lliga Femenina Endesa, avui es disputa el partit de tornada dels quarts de final entre l'Espar Girona i el Leganés.
0: Després de l'empat al partit d'anada, el duel es converteix en una caixa o faixa per les de Roberto Iñiguez. La prèvia del partit de Girona FM, Jan Torrent.
20: Cara o creu aquesta tarda a Fontejau. A partir de les 6:10 de la tarda, l'Espar Girona rep el Leganés en la tornada dels quarts de play-off de la Lliga Femenina Endesa. El primer maig va quedar amb empat a 82 i, per tant, el conjunt que guanyi aquesta tarda jugarà les semifinals contra el València o el Lugo. El conjunt taronja ho té més fàcil gràcies als 13 punts de diferència que va aconseguir en el primer partit. El conjunt de Roberto Iñiguez continua amb una rotació molt curta. Laura Quevedo no va jugar a Leganés i no jugarà aquesta tarda. Mariam Koulibaly, que es va donar un cop en l'entrenament premi al primer partit, està disponible, però no ho està al 100%. Una rotació molt curta contra un Leganés entrenat per Javier Fort, que sap explotar els seus punts forts i atacar els dèbils del conjunt gironí. Roberto Iñiguez fa una valoració de la tornada dels quarts de playoff.
21: Leganés jugó su partido, jugó duro, usó muchos contactos. Creo que el equipo ahora, las jugadoras tienen que estar preparadas, vieron lo que ellas proponen y tenemos que contestar a eso y tener preparación mental para el partido y salir como toca, ¿no?
20: Serà clau aturar la producció ofensiva de Aminata Sangaré. La de Mali va anotar 29 punts i va capturar 8 rebots. Va ser la millor del partit amb 37 de valoració.
1: I a la Lliga CB aquest migdia, victòria de prestigi del Manresa a casa davant del València Bàsquet per 104-102. La resta de la jornada, i pel que fa als equips catalans, ahir victòria del Bàsquet Girona per 90-81 davant del Saragossa, que serveix a més per segellar la permanència.
0: Menys sort va tenir el Jaiopo Lleida, que va perdre per 99-91 a la pista del Sant Pablo Burgos, mentre que el Joventut no va poder acabar de disputar el seu partit a l'Olímpic de Badalona per una incidència al marcador electrònic. El partit es va suspendre al descans amb el 53-33 favorable a la penya. Per últim, el Barça tanca la jornada avui a les 7 de la tarda rebent al Palau al Gran Canària.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente Robles.
1: Bon dia, Víctor Goblin Calderón Benítez.
2: Bon dia. Avui, en aquest capítol especial, com cada setmana...
1: Sempre tots són especials. Sí. Recuperarem una xerrada i estarà molt interessant. Per què? Perquè no la conduïm nosaltres.
2: Això sempre és un plus. La condueix en Jaume Capdevila, és conegut també com a...